0: És el Miserere a sis veus que forma part del recull de responsoris de Carlo Gesualdo, recull publicat l'any 1611. Sentíem el conjunt Vocal Consort de Berlín sota la direcció de James Wood.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Ara ens acompanya el concert per corda en mi bemoll major, un dels concerti de càmera opus 4 número 10 de Pietro Antonio Locatelli. El centrem en la versió dels Raglan Baroque Players dirigits per Elizabeth Wolfish.

0: Hem sentit el concert per corda en mi bemoll major, un dels concerti de càmera opus 4 número 10 de Pietro Antonio Locatelli, en la versió dels Raglan Baroque Players dirigits per Elizabeth Wallfisch.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir a continuació la missa Di Gloria per a solistes, cor i orquestra de Giacomo Puccini. Us l'oferim en la versió de Josep Carreras, tenor, Herman Pry, baríton, els Ambrosian Singers i la Filharmonia Orchestra, sota la direcció de Claudio Scimone, en un enregistrament de l'any 1983.

S'acaba aquí la missa di Gloria per a solistes, cor i orquestra de Giacomo Puccini. En sentíem la versió de Josep Carreras, tenor, i Hermann Prey, baríton, amb els Ambrosian Singers i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Claudio Scimone, un enregistrament de l'any 1983.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb la sinfonia número 3, heroica opus 55 de Ludwig van Beethoven. L'intèrpret serà l'OBC, dirigida per Lawrence Foster.

0: L'OBC, dirigida per Lawrence Foster, ens ha interpretat la sinfonia número 3 en mi bemoll major, heroica, opus 55, de Ludwig van Beethoven.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir ara les quatre peces espanyoles que Manuel de Falla va compondre l'any 1908 a París i que va estrenar Ricard Viñas. Les peces són aragonesa, cubana, muntanyesa i andaluza. Les sentim interpretades pel pianista Rafael Orozco.

Són les quatre peces espanyoles de Manuel de Falla, aragonesa, cubana, muntanyesa i andaluza. En sentíem la versió del pianista Rafael Orozco.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit, centrem el concert per a dos violins, corda i continu, Riom 509 d'Antonio Vivaldi, interpretat pels violinistes Dimitri Sinkovetsky i Ricardo Minasi, amb Il Pomodoro.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la missa Beata Dei Genitrix d'Alonso Lobo. Una missa a cinc veus, publicada dins la col·lecció Liber Primus Missarum l'any 1602. Aquesta missa està basada en el motet del compositor també andalús Francisco Guerrero, Beata Dei Genitrix. La sentim interpretada per la Gran Chapelle que dirigeix Albert Requesens, un enregistrament de l'any 2012.

0: El conjunt La Gran Chapelle, que dirigeix Albert Requesens, ens oferia la missa Beata Dei Genitrix d'Alonso Lobo, una composició publicada l'any 1602.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Continuarem amb música de cambra de Francis Poulenc. Hem escollit el sextet per vent i piano, número de catàleg 100, que ens interpreten Michiko Otaki, piano, i el quintet de vent de Varsovia.

0: Una de les obres de cambra de Francis Poulenc era el sextet per vent i piano, número de catàleg 100, que ens interpretava Michiko Taki Piano amb el Quintet de Vent de Varsovia.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: De Maurice Ravel podrem sentir ara el cicle de poemes Xerezada, una obra de l'any 1903 sobre poemes de Tristan Klingsor, Àsia, la flauta encantada i l'indiferent. Sentim-ne la versió d'Anne Sophie von Otter, mezzosoprano, i l'orquestra de Cleveland, sota la direcció de Pierre Boulez.

Àsia, la flauta encantada i l'indiferent són els tres poemes de Tristan Klingsor que formen el cicle Xerezada, música de Maurice Ravel, interpretada per Anne-Sophie Fonoter, mezzosoprano, i l'orquestra de Cleveland, sota la direcció de Pierre Boulez.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem la nostra selecció amb l'obertura de concert titulada El Sud, Alassio, opus 50, d'Edward Elgar. La sentim interpretada per l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Andrew Davis.

0: Acabem de sentir l'obertura de concert al sud, a Lazio, opus 50, d'Edward Elgar, tal com l'interpretava l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Andrew Davis.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Us convidem ara a sentir els 5 valsos per a piano de Bohuslav Martinu, interpretats pel pianista Gheorghe Iokolc.

0: Fins aquí els cinc valsos per a piano de Bohuslav Martinu. Sentíem el pianista Georgi Okolk.
1: Catalunya Música.

Per continuar, us convidem a sentir el divertiment per conjunt de vent en si bemoll major, Kegel 227, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets són els membres del conjunt de vent de l'Orquestra Filarmònica de Berlín.

Hem sentit el divertiment per conjunt de vent en si bemoll major Kehel 227 de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió dels membres del conjunt de vent de l'Orquestra Filarmònica de Berlín.

Llavors, aquests 2 anys a la universitat van ser molt enriquidors, però també em van fer veure que la música era més forta. I aquí va ser quan vaig decidir, no, doncs, em dedico a la música. I va ser una decisió, en tot cas, aquesta és la sensació que tinc, que la vaig prendre jo. No em van obligar els meus pares. Sí que ells van preparar el terreny, però aquest pas de dir, vale, em dedico a la música, en tot el que això significa, el vaig fer jo, no?

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja som dimecres 20 de maig de 2026. Els dies van rodant, van caient i van avançant. I nosaltres, que seguim amb la nostra vocació de proposar-vos una banda sonora per cada matí des d'aquest l'espai més matiner de Catalunya Música. Per això l'hem anomenat El primer temps. Benvinguts a aquest nostre paradís especial en el qual

sense cap mena de dubte, es respira millor i es gaudeix més. La música garantidíssima. I avui volem començar parlant del gran mestre, de Johann Sebastian Bach. Bach és un compositor que genera absolutament sempre una admiració enorme. I probablement un dels motius que fa que tots l'admirem moltíssim és que, a part de que ens ha fet passar estones realment extraordinàries amb la seva música, tot el seu llegat musical és una classe de música de nivell suprem. Tots els músics de tots els gèneres reconeixen que en la música de Bach sempre s'hi troba la inspiració, les idees, l'anàlisi, la formació, l'educació. Bach és un veritable gran mestre per tots aquests motius. Fins i tot els músics de jazz en general sempre manifesten la seva estima per l'obra de Bach. I, de fet, no és, vaja, estrany ni aliè sentir obres de Bach on podem apreciar una certa dosi d'home visionari que, per moments, sembla anticipar una mica l'estil del jazz, l'estil de la música afroamericana. Això sí, no usant ni de bon tros tanta síncopa, tot i que també en fa servir déu-m'hi-do en alguns passatges. Per exemple, en els concerts de Brandenburg, que són obres magistrals, és una col·lecció de 6 concerts, que són 6 obres que no tenen res a veure l'una amb l'altra a nivell d'instrumentació, d'estructura. Bach crea 6 obres úniques, les combina en un sol cicle que va dedicar al margravi Christian Ludwig de Brandenburg, que era el tiet de Frederic el Gran de Prússia. De tots els concerts de Brandenburg, però, el número 6, l'últim, és el més singular i potser també podríem dir el més cambrístic. És com si agaféssim 5 músics de jazz i els hi féssim fer una mena de jam session, però això sí, a l'estil barroc i en el més pur estil sublim de Johann Sebastian Bach. Els 5 músics, en el cas de Bach, són 2 violes de braç, 2 violes de gamba i el baix continu. I en aquest diàleg amb instruments greus, amb surround, sense sonoritats agudes, Bach crea una atmosfera que veritablement ens atrapa.

0: Així comença el sisè concert de Brandenburg. Podríem dir no pas una jam session, sinó, permeteu-nos la llicència, una baroque session. Dues violes de braç, en aquest cas eren Cynthia Phelps i Michael Novak, dues violes de gamba, Mark Chatfield i Shira Kamen, i amb ells el baix continu, en aquest cas el baix continu de l'orquestra del Festival Bach d'Oregon, dirigits per Helmut Rilling. Així sona la música de Bach, i aquest és el color sonor de les violes. Avui, les violes, i sobretot particularment les violes de gamba, seran les protes d'aquest primer temps que encetem ara mateix.
1: El primer temps.
0: De fet, ja l'havíem encetat, però fins que no canta el gall, diguem que no agafem la veritable embranzida. La viola de gamba, que en alguna ocasió també podem trobar anomenada puntualment la violeta, és un instrument musical d'arquet, molt present a la vida musical europea, ja des del segle XV, en els temps dels cònsors, dels primers cònsors d'instruments, fins al segle XVIII. És veritat que amb l'arribada de les guerres napoleòniques i el canvi de paradigma que això va representar, la viola de gamba, el clavecí, la flauta de bec, el llaüt, són instruments que havien quedat ja molt oblidats. Contra l'opulència sonora del violoncel,

cel que va començar impactant de valent a Itàlia. Països com Alemanya, sobretot França, es van mantenir encara fidels a la viola de gamba més temps. Aquí potser també podríem afegir en part els britànics. Però clar que el segle XVIII, mica en mica, va anar arraconant aquest instrument de sonoritat poètica, intimista, d'inspiració que encara a dia d'avui ens fascina. I és per això que, vaja, que l'hem volgut recuperar avui com a protagonista de la nostra selecció. I començarem sentint un tast d'un dels concerts, no podia ser d'altre compositor, que Georg Philipp Telemann, l'home que surt al llibre Guinness dels Rècords per ser l'autor de la producció més gran, més gegantina de la història de la música, com a mínim coneguda, va dedicar en aquest instrument. Aquí tenim el concert per viola de gamba, dos violins i baix continu en la major.

Quina meravella de música la de Georg Philipp Telemann. És molt agradable d'escoltar. De fet, Telemann, en el seu moment, va ser un veritable referent. A Alemanya, tots els professors de música sempre apuntaven Telemann com l'exemple a seguir. Però probablement una de les millors coses que us pot passar vinculada a la música de Telemann va més enllà de ser bons melòmens, sobretot si teniu l'oportunitat de poder tocar, ni que sigui de manera molt amateur, algunes de les obres de Telemann en conjunt. La sensació de fer música de cambra amb la seva obra és realment magnífica. Però seguim amb un coetani de Telemann. Mentre Telemann treballava a Hamburg, que és on va treballar les últimes dècades de la seva vida, el compositor Johann Pfeiffer va estar treballant a les corts de Weimar i després de Bayreuth, en la cort de ben propera al que eren l'àrea d'influència, sobretot de Prússia. Així doncs, Pfeiffer va ser un violinista que havia nascut a Nuremberg, que va estudiar precisament en aquesta ciutat, en aquest Freistadt farcida de mercaders, i que en definitiva era una de les ciutats on hi havia un nivell econòmic més alt en aquells temps. Va estudiar dret a Leipzig i Halle, però ràpidament es va adonar que el que li agradava era tocar el violí, i així va poder entrar l'any 1720 a la cort de Weimar. Recordeu que Johann Sebastian Bach n'havia marxat 3 anys abans. El 1726, el mateix duc de Weimar li va regalar un violí Steiner. Steiner era com si diguéssim l'Stradivarius dels violins alemanys. Després, el 1732, se n'aniria a treballar a Berlín pel margravi de Bayreuth, i a partir d'aquí passarà la darrera etapa de la seva vida en aquesta cort, morint a Bayreuth el 1761. Així doncs, ens ha deixat molta música per violí, però entre les obres concertants de Pfeiffer, i en un estil que tampoc està tan lluny del de Telemann, aquí tenim un preciós concert per viola de gamba, dos violins i baix continu, en la mateixa tonalitat del que acabem de sentir de Telemann, la tonalitat de la major.

Així s'acabava aquest deliciós concert amb aquests trinats tan característics. Era el quart moviment del concert per viola de gamba, dos violins i baix continu en la major de Johann Pfeiffer. L'hem sentit i interpretat pels mateixos músics del concert de Telemann que hem sentit prèviament. Hillepel, viola de gamba, i els músics de l'orquestra barroca de Friburg de Brisgòvia, dirigits des del violí per Petra Moleyens. La música de Pfeiffer que ens ha portat de ple cap a l'estima que els barrocs alemanys sentien per la viola de gamba. I seguim en aquest context, ja que tot seguit el concert per viola de gamba concertant que sentirem és del catàleg de Johann Gottlieb Graun, compositor que va viure entre 1703 i 1771. Va ser un dels músics que s'inicià a la cort de Dresden i que després allà va ser deixeble de Pisendel, el famós violinista concertino de Dresden, que havia estat, recordem-ho, deixeble de Vivaldi. Per influència de Pisendel, Graun se'n va anar un temps a Itàlia, concretament a Pàdua, on va tenir l'oportunitat de ser deixeble de Tartini, poca broma, i després tornarà altre cop a Dresden, fins que ocuparà el lloc de mestre de capella a la cor, a la petita cort de Merseburg, i juntament amb el seu germà Karl Heinrich Graun, també famós compositor, van entrar tots dos a treballar al servei de Frederic el Gran de Prússia, just en l'etapa prèvia, quan encara vivia Rupin, just abans d'esdevenir rei de Prússia. A partir de 1740, Graun es va mantenir tota la seva vida com a concertino de l'orquestra de l'Òpera de Berlín, fins que va morir el 1771. Una vida fidel a un càrrec. Vet aquí la història ràpida de Johann Gottlieb Graun, que entre les seves obres instrumentals hi trobem aquest concert per viola de gamba concertant en la menor.

Ràpidament hem pogut apreciar les dimensions ja d'aquest concert. Ja no és un concertet petit de cambra, sinó que ja Johann Gottlieb Graun, el compositor, ens ha proposat un primer moviment, un allegro moderato, diguem que força més sòlid, una mica més en la línia dels grans concerts ja de la meitat del segle XVIII a la cort de Prússia a Berlín. Hem sentit aquest primer moviment del concert per viola de gamba i corda i continu en re major, tal com l'interpretava Jan Freiheit, viola de gamba, al costat de l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín. Avui ens estem deixant bressolar per la sonoritat càlida, intimista, que ens convida a un puntet d'introspecció, però alhora també al virtuosisme, un instrument de contrastos, la viola de gamba. Sí, certament un nom que quan el sentim per primera vegada, el primer que ens ve

és una sèrie d'acudits, però no oblideu que la paraula gamba ve de l'italià i vol dir cama, i de fet en català han sorgit tota una sèrie d'expressions derivades d'aquesta paraula. No tan distant en el temps, ficar la gamba era això, fer una pífia, i fer amb quatre gambades alguna cosa, algun objectiu, era fer-ho de manera més o menys ràpida. Per tant, la paraula gamba vol dir exactament això, un instrument que es recolza entre les cames. Tocar de gamba vol dir tocar recolzant entre les cames. El violoncel també és un instrument que participava d'aquesta característica fins que ja al segle XIX se li va implantar la pica, que sustenta l'instrument a terra. Però mentre no existia la pica, també es tocava, entre cometes, de gamba. Bé, explicat això, el concert que us proposem ara és de Giuseppe Tartini. Sí, efectivament, que va ser, recordeu, abans ho esmentàvem, professor de Johann Gottlieb Graun. Tartini va estar molt de temps treballant a Pàdua i vet aquí que va ser aquí on va desenvolupar un estil personal, un estil que connectava la tradició amb la modernitat, que connectava l'estil barroc amb la nova música galant i fins i tot en alguns moments hi arriba a fer servir elements Empfindsamkeit o sentimentals, típics de la música de Berlín, probablement pels contactes que va poder establir amb compositors com Johann Gottlieb Graun. Sigui com sigui, ens ha deixat música preciosa per violí, Tartini, però avui l'objectiu no és el violí, sinó que ens estem deixant bressolar per la viola de gamba. I vet aquí que s'ha conservat un manuscrit a París d'un concert per viola de gamba de Tartini. Una singularitat que sona així.

Amb cadència inclosa aquest concert, aquesta singularitat del catàleg de Giuseppe Tartini. Concert per viola de gamba, corda i baix continu en la major. La versió era de Vittorio Guelmi, viola de gamba i dirigint des de la viola el conjunt barroc Il Suonar Parlante. La música de Tartini d'estil galant, amb elements ja d'una certa modernitat, com la presència d'una cadència, que de fet ja era bastant habitual al segle XVIII. Compositors com Vivaldi o Johann Sebastian Bach també deixaven espais perquè els solistes, en definitiva, improvisessin aquí algun passatge. Normalment, al nostre temps, n'hi ha ben pocs que s'atreveixin a improvisar i normalment s'interpreten a tots els grans concerts, fins i tot del segle XIX, etc. Doncs cadències que ja formen part de la tradició. Bé, i seguim. Vivaldi. Vivaldi, la viola de gamba la va fer servir relativament poc. Vivaldi entraria en aquell grup de compositors que podríem dir moderns o modernets, que ja determinats instruments els usen potser no tant. Però vaja, tampoc podem establir lleis absolutes amb el compositor venecià, perquè sempre ens sorprendrà i sempre acabarem trobant una excepció. I vet aquí que instruments que aparentment ja podien semblar antics per Vivaldi, com el llaüt o la flauta de bec, ostres, ens ha deixat alguns concerts realment preciosos per aquests instruments a priori camí de l'obsolescència. Bé, en el seu recull de concerts Opus 3, un dels més bonics, el famós Estro Armonico, si voleu entrar a descobrir el Vivaldi de debò, aquests 12 concerts són meravella en estat pur, doncs aquí hi trobem la presència en algun d'ells de petició de Vivaldi que es faci servir una viola de gamba amb el seu timbre així una miqueteta més fosquet que el violoncel, un puntet més profund, com més intimista, i no és que sigui un concert per viola de gamba, però sí que és veritat, pareu atenció, que la viola de gamba tenyeix d'alguna manera el so resultant.

Que macos són aquests concerts de l'Estro Armonico d'Antonio Vivaldi. És aquest recull de 12 concerts Opus 3. Hem pogut sentir Le Concert des Nations dirigits per Jordi Savall en aquesta versió en què els solistes, dos violins i el violoncel, la part de violoncel la interpretava Jordi Savall en primera persona, amb viola de gamba. De fet, quan va aparèixer publicats a Amsterdam, Vivaldi no donava l'opció de la viola de gamba, però sabem que precisament el canvi d'instrumentació formava part de la dimensió, diguem-ho així, artesanal de la interpretació de la música barroca. Era el dia a dia tocar una peça per un instrument amb un altre instrument. De fet, el mateix Vivaldi se n'havia fet un tip. Vivaldi té concerts, per exemple, per el que ell anomena la viola a l'inglesa, que és el nom que Vivaldi li posava a la viola de gamba. Té un parell de concerts destinats en aquest instrument. Fins i tot en l'oratori Judita Triumphans té un conjunt de violes de gamba que formen part del dispositiu orquestral d'aquest oratori únic que hem conservat del compositor venecià. Per tant, la proposta de col·locar una viola de gamba fent el paper del violoncel és una manera de testimoniar la capacitat que té aquest instrument de 6 o 7 cordes, depenent de l'opció, en el terreny de la interpretació virtuosística. Però vaja, al costat de Vivaldi hi hem posat la música d'Anton Milling, un compositor que alhora ell mateix era viola gambista. Va viure la primera meitat del segle XVIII. No és gaire conegut, però la seva música forma part de la tradició germànica. Per tant, a la que comencem a sentir-lo, el connectarem ràpidament amb l'estil de Telemann o de Graun que hem sentit prèviament. D'ell us proposem el concert en re menor per viola de gamba, corda i baix continu. El compositor, recordeu, es diu Anton Milling.

Una bona mostra d'un compositor i biòleg gambista gairebé oblidat, l'alemany Anton Milling. Ell era l'autor del concert en re menor que acabem de sentir per viola de gamba, corda i baix continu. L'hem sentit en la interpretació de Thomas Fritz, viola de gamba, al costat del conjunt barroc Merseburger Hofmusik, dirigits per Michael Schönheit. La música de Milling, per tant, una petita troballa que ens ha mostrat perfectament l'estil alemany del barroc que emprava aquest virtuós de la viola de gamba que va viure durant la primera meitat del segle XVIII. I bé, per completar el nostre recorregut, ara sí, per sentir ja la darrera obra per viola de gamba del barroc que avui aquest instrument ens està bressolant l'inici del nou dia, el primer temps a Catalunya Música, us proposem una petita delícia que ens fa retornar a la música de Georg Philipp Telemann. Telemann té moltíssima música per viola de gamba preciosa, de cambra orquestral. Aquesta vegada es tracta d'un concert per viola de gamba i flauta de bec, al costat del conjunt de corda amb l'habitual baix continu.

0: Meravellós concert de Georg Philipp Telemann. Aquest que acabem de sentir era el segon moviment del concert per flauta de bec, viola de gamba, corda i baix continu, que, vaja, que ens ha permès arribar al final d'aquesta selecció avui que hem dedicat precisament a deixar-nos bressolar per aquest so càlid i expressiu preciós de la viola de gamba.
1: El primer temps.
0: I de cop pensant com podríem completar un primer temps tan viola gambístic i després de sentir la música de Telemann, doncs bé, remenant, va aparèixer el disc de presentació d'un jove contrabaixista nascut a Viena en el si d'una família franco-austríaca, francesa-austríaca. Ens referim al contrabaixista Marc-André. Diguem que Marc-André és dels contrabaixistes que ha fet el pas de sortir de les habituals files de les orquestres simfòniques i filharmòniques i posar el contrabaix en primer pla. Ja sabeu que no és tan habitual. Sí que hi ha grans contrabaixistes, evidentment, però

Però hi ha instruments que sembla que estan més abocats al món solístic, com el violí o el violoncel. D'altres, com la viola o el contrabaix, sembla que no és tan habitual. Aquest noi, veritable virtuós de l'instrument, ha fet un pas endavant i ha publicat, va publicar, vaja, un disc per la firma discogràfica Erato, que el va titular Mirage. Típic disc de presentació en el que el contrabaixista, al costat de la pianista Veronique Teruel, de fet és la seva mare, toquen un repertori eclèctic que va des de Gluck fins a Piazzolla, passant per tots els, vaja, compositors que us pugueu imaginar que poden ser, entre cometes, tocables amb un contrabaix. És una bona manera de demostrar l'eficàcia expressiva, interpretativa, tècnica d'un instrument com aquest. Per exemple, què us semblaria sentir una de les peces Opus 51 de Tchaikovsky, el vals sentimental, interpretat amb contrabaix i piano?

Era la sisena de les peces Opus 51 de Tchaikovsky, el vals sentimental que hem pogut sentir en aquest arranjament per contrabaix i piano, interpretat per Marc André, contrabaix, i la pianista Véronique Teruel. Com us dèiem, jove contrabaixista de 24 anys. Va néixer a Viena, en el si d'una família franco-austríaca. La seva mare, ja veieu, és pianista. Fan duet professional i aquest és el disc de debut d'aquest jove virtuós que per moments ens fa pensar que és un violoncel de sonoritats molt greus. Les peces són molt boniques, les que ha triat per aquest disc de debut. Aquest vals sentimental era preciós, o també una melodia, una de les melodies zíngares, Opus 55 de Dvořák, sí, la número 4, la cançó que la meva mare em cantava sovint.

La cançó que la meva mare em cantava sovint. És el títol de la cançó, una de les cançons íngares del compositor Antonín Dvořák, una de les cançons més interpretades per les sopranos d'arreu del món, i que hem pogut sentir en una versió singular que ens ha passat de la tessitura de soprano cap a la del contrabaix. Realment, el contrabaixista, aquest jove contrabaixista, Marc-André, la feia cantar, però amb una veu realment greu i ressonant. Diguem que l'atzar és que la seva mare de debò, la mare biològica del contrabaix, l'estava acompanyant al piano. Aquest disc titulat Mirage, publicat per Erato, és el disc de presentació d'aquest virtuós contrabaixista de 24 anys. I bé, en aquest disc, tal com us dèiem, inclou coses, peces diverses. També hi fa alguna incursió al món de les bandes sonores, i n'hi ha una d'aquelles que sempre ens ve de gust de sentir, que és la banda sonora, per ser més precisos, el tema principal de la pel·lícula Cinema Paradiso, la música d'Ennio Morricone.

0: Ja veieu com són els despertars de Catalunya Música en aquest primer temps. Passem de parlar de jam sessions barroques de la mà del gran mestre Bach a sentir contrabaixos i interpretant músiques tan boniques com el tema principal de la banda sonora de Cinema Paradiso d'Ennio Morricone. Marc André, contrabaix, i Veronique Teruel, piano. Disc de presentació d'aquest jove contrabaixista de 24 anys, publicat per Erato, titulat Mirage. Així hem acabat el primer temps, però compte que hi tornem demà al matí, com sempre, a 6:45. Passeu un bon dia.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
2: Des de Budapest, Don Giovanni, obra mestra de Wolfgang Amadeus Mozart, que retrata la figura del mític cavaller llibertí. Interpreta el baríton tirolès André Schön sota la batuta del mestre hongarès Ivan Fischer al capdavant de la seva orquestra del Festival de Budapest.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

de tant en tant, una idea. Pot arribar sobtadament, com si no fos ni tan sols nostra, i sembla que ens pugui obrir camins, noves maneres de veure les qüestions que ens ocupen. Una indicació al mig d'una ruta que aclareix les pròximes passes i que, o bé no havíem vist, oculta per la boira, o ni tan sols era possible uns quants metres més enrere. Sigui com sigui, aquestes reflexions lúcides ens alleugen, dissipen aquests ambients confusos, però per tal que arribin, existeix un requisit previ. Ens han de trobar atents i desperts, disposats a escoltar i a rebre a una distància prudencial de les distraccions. Què us sembla si ho provem i a veure què passa? Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

Bon dia a tothom. Avui és dimecres 20 de maig. Comença una nova edició de Tots els Matins del Món i ho fem, com sempre, donant-vos les gràcies de part de tots els membres de l'equip, que som en Pau Blasi, l'Alba Quinquet,

0: I els,
1: abans
0: trens,
1: tindrem...
0: i els transports de Catalunya li permeten, com sempre.
1: Exacte, però abans tindrem doncs, també la nostra nova immersió en l'àlbum de la setmana, aquest mm-hmm. àlbum dedicat a les últimes dues sinfonies de Mozart i Haydn, que ha enregistrat l'Acadèmia Bizantina, dirigida per Ottavio D'Antoni. A la conversa tindrem doncs, de convidada la luthier Clàudia Fiter, i avui tancarem el programa amb la secció Verd de Pi, Blau de Mar, d'en Miquel Massana.
0: Perfecte, jo crec que poc més es pot demanar a un dia com avui. O sigui, demanem-ho tot, la veritat, sempre siguem optimistes i expansius, però vaja, que el menú està molt i molt bé. Per tant, ens posem en marxa, comencem el camí avui amb una peça que és pura zona de confort. Es tracta del concert La Tempesta di Mare, d'Antonio Vivaldi. És una obra escrita per flauta, oboè, fagot i cordes que sempre arriba plena d'energia i amb aquelles progressions harmòniques tan pròpies de l'autor que diria que són en gran part les responsables d'aquesta sensació de piles carregades amb què acabem quan escoltem aquestes obres. Doncs bé, ens sentirem al principi, al primer moviment, en una versió que el Segell Naïf tot just ha publicat el dia 15 de maig, per tant divendres passat, amb el conjunt Les Musiciens du Prince Monaco i la direcció de Gianluca Capuano. I li dedicarem a en Joan Vives, va, que sabem que aquest repertori li encanta.

0: Catalunya Música.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holtz, dirigit per Xavier Puig.
2: Viurem l'estrena absoluta de Saturnàlia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
1: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell.
2: Entrades a osvallès.com.
3: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.

Després de la tempesta i les onades de Vivaldi amb la nostra peça de les 8, doncs hem retornat avui a L'amor, la mort, la mer, un disc que van publicar l'any 2020 la soprano Patricia Petitbon i la pianista Susan Manoff, i on hem aterrat ja algunes vegades en les nostres tries matineres. Doncs n'hem recuperat All Through Eternity de l'any 2005, un espai de calma i contemplació divina on el compositor Nicolas Bacri explorava a través dels versos de Rumi la connexió entre bellesa, amor i eternitat. Un bon recordatori dels fils que ens connecten ben expansiu i que ara dona pas a un món d'elegància cambrística gràcies a la compositora alemanya Luisa Adolfa Lebo i l'intermezzo que ja tenim a punt. Sona lleuger i clar i pertany al seu quartet en piano en fa menor que aquí interpreta el Lebo Ensemble, un grup dedicat a recuperar la memòria d'aquesta creadora de finals del segle XIX.

Doncs així, hem obert espai a les textures contemporànies Distant Shores, amb la percussionista Evelyn Glennie i Michael Alivine. Pertany a Crossed Echoes, aquest track, un disc també força recent, del juny passat, en què els timbres de l'orquestra reforcen la imatge viva de les plaques de fusta. No ens movem dels nostres dies ara i ens quedem amb el compositor holandès Maarten Terhorst, que treballa aquests espais discursius que connecten amb la imatge, l'audiovisual i les postals sonores. Ens sentim el vals del seu segon quartet de corda, una peça que interpreta l'Helicon Quartet.

Activitat, optimisme i el timbre únic de Le Concert de Nación, el conjunt que lidera Jordi Savall en aquesta versió de La Italiana de Félix Mendelssohn, la seva quarta sinfonia. Ens sentíem l'últim moviment, Saltarello, que ara ens condueix més a prop de casa gràcies a Valero y Valero, un sextet de vent signat per Andrés i Francisco José Valero Castells. El van gravar l'any 2020 els membres del conjunt Spanish Brass, amb Albert Guinovart al piano, i ens sentim el primer moviment.

0: Catalunya Música. L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holtz, dirigit per Xavier Puig.
1: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
0: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell.
1: Entrades a osvallès.com.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
3: l'Auditori.
2: I per anar de museu, concert i espectacle,
3: l'Auditori.
2: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
4: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
5: Són les 8 i 34 minuts del matí i a tots els matins del món arriba el moment d'introduir-nos novament en el deix de la setmana.

0: M'encanta obrir d'aquesta manera, amb la Júpiter de Mozart, és un plaer. És, a més, la carta de presentació del segon volum del projecte Imprinting de l'Acadèmia Bizantina, que dirigeix Ottavio D'Antone i que ha editat el segell d'aquesta mateixa orquestra, HDB Sonus. És un àlbum integrat per les dues últimes sinfonies de Mozart i Haydn, respectivament. La sinfonia número 41, de Júpiter, que és la que sentim, i la sinfonia número 104, Londres.
1: Per Ottavio D'Antone, enregistrar aquestes dues sinfonies ha suposat molt més que reunir dues obres mestres absolutes en un únic disc. Ha estat també una mirada al final d'una era i al naixement de noves perspectives estètiques destinades a marcar de manera permanent la història de la música. Ahir vam sentir el tercer moviment de les dues sinfonies, per comprovar que, tot i que estan separades per 7 anys i comparteixen un mateix llenguatge formal, mostren plantejaments clarament diferenciats, i avui ens tornarem a quedar amb la de Mozart, la sinfonia número 41, Kehl 551, que va acabar de compondre el 10 d'agost de 1788 i que també se la coneix, com bé deies, Maria, com a Sinfonia Júpiter. Tot i que aquest títol no va ser idea de Mozart, sinó una decisió pòstuma de l'editorial inspirada per la grandiosa estructura olímpica d'aquesta sinfonia que evoca la imatge del més poderós dels déus mitològics. La tonalitat en do major és tan radiant i pura com sempre. Mozart utilitza el contrapunt amb força al llarg de tota l'obra, sense cap dimensió escolàstica o egoista. Un contrapunt que arriba al final d'un procés creatiu de tota la vida, gairebé com si volgués segellar el seu viatge artístic. D'aquesta sinfonia número 41 sentirem l'últim moviment, el quart, Molto Allegro. Així l'interpreta l'Acadèmia Bizantina, dirigida per Ottavio D'Antone.

0: La veritat és que acabar la teva darrera sinfonia i acabar-la així
1: sí, no?
0: És com un llacet, a sobre del regal. Això era, com us podíeu imaginar, i us hem anunciat abans de sentir-ho, el darrer moviment, molto allegro, de la sinfonia número 41 en do major, la Júpiter, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Que juntament amb la sinfonia 104, ara avui ho dic bé, ahir anava a dir 140, sí. També anomenada Londres de Haydn, doncs integren aquest àlbum, aquest segon volum del projecte Imprinting de l'Acadèmia Bizantina, dirigida per Ottavio D'Antoni, un disc que el mateix segell de l'orquestra ha editat, HDB Sonus, i en el qual hi tornarem doncs demà i divendres.
0: Esclar, perquè és el nostre disc de la setmana i amb aquesta banda sonora mozartiana avui hem rebut a l'estudi la Lourdes García. Bon dia, Lourdes.
2: Molt bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
0: Doncs molt bé, i encantades de rebre't un dia més aquí tots els matins del món, quan són més o menys 3:15 del matí. Entrem, doncs, a la vida coral.
2: Entrem a la vida coral. Amb l'arribada de la

0: Primavera, amb aquesta banda sonora mozartiana m'ha anat molt bé.
1: T'ha agradat,
0: perquè,
1: eh?
0: Sí, m'encanta, sempre m'encanta el que trieu, però clar, parlo de la primavera i el sol i tot plegat.
2: T'ha situat, t'ha situat.
1: És que està escrita en do major.
0: Està en do major.
1: I això?
0: Res més a dir.
1: Exactament.
0: Doncs a les corals que dirigeixo hi ha hagut noves incorporacions.
1: Sí?
0: Que això, això és fantàstic, eh?
1: És
0: bona notícia. Són també persones que han demanat informació que encara no han
1: vingut,
0: no han demanat. Sí, però hi ha moviment.
3: Cantaires, Lourdes, són cantaires, però encara no ho saben.
0: Això és veritat. Potser sí que ho saben, però encara no han fet aquell pas.
1: Encara no s'ho creuen.
0: Que, clar, clar. O potser canten a 8 corals i estan pensant si la novena és excessiva o no. Doncs, que aparegui algú nou a la sala d'assaig ben empolainat, sempre és un motiu d'alegria, especialment si és a la corda a la que hi falten cantaires.
1: Ah,
0: una de les coses més boniques és veure com els companys i companyes intenten fer que aquell assaig, aquell primer assaig, sigui molt acollidor, perquè la persona en qüestió se senti molt a gust i es vulgui quedar a cantar a la nostra coral.

0: Doncs així, el meu objectiu d'avui és fer que el nombre de cantaires de les corals catalanes creixi una miqueta. No és gens ambiciós, aquest objectiu,
1: Home,
0: eh?
1: Una miqueta.
0: Una miqueta. Re, un cantaire per coral seria fantàstic, eh?
1: Això ja és molt, està molt bé.
0: Doncs, si entre els nostres oients hi ha algú que s'està plantejant si s'apunta a una coral, si és cantaire o no, com deia abans la Maria, avui els donarem uns quants consells pràctics per poder-ho fer.
1: I recordem que si ens voleu escriure, si voleu fer preguntes directament a la Lourdes, si voleu participar d'aquesta secció, doncs el WhatsApp està obert, 627 480 116, i si us voleu esplaiar una mica més, doncs el correu electrònic totsesmatinsdelmon@catmusica.cat.
0: Això mateix. Doncs, primer de tot, abans de fer aquest pas, hem de saber, tots plegats, que hi ha corals per tothom i tot d'on, de tots els estils, de tots els nivells, i per això és important també triar la que més ens escau. Perquè si no hem fet mai música, si no sabem ben bé si afinem o no, que si no hem cantat mai a cap coral, probablement un cor de nivell mitjà alt on facin audicions per entrar no sigui la millor de les opcions, perquè ens trobarem amb una negativa, ens frustrarem... Si no ens agrada el gospel o l'anglès ens fa urticària, tenim la lateralitat creuada, millor no triar una coral de gospel o un show choir, d'aquests que parlàvem a la darrera secció, no? Ara, si m'encanta cantar viva veu, ballar, especialment cantar en anglès, i cada vegada que canto m'emociono, el que estic buscant és un cor gospel, que és així. Vull dir que hem d'anar decidint, veient quina és la nostra personalitat, perquè els cors tenen una personalitat pròpia. No,
2: això? És important la tria, i tant.
0: I importantíssim. I també que quedi clar que no vull tallar les ales a ningú, que si teniu clar que us agradaria provar determinada coral perquè l'heu sentida en algun concert i us heu vist allà a l'escenari cantant-hi, o perquè coneixeu algú que hi canta, proveu-ho sempre, si us plau, que no sigui que no ho heu provat. No, és que un dia vaig sentir a la Lourdes dient a la vida coral que no podia triar-ho, que no podia provar, i llavors, no, aquí no tenim les ales, eh?
1: T'imagines que et culpessin de coses d'aquestes? No.
0: Va, mira, que em culpin més igual, el que em sabria greu és que aquella persona es quedés sense cantar. Doncs als directors ens encanta rebre persones apassionades, i a la cap i a la fi la responsabilitat de que tot estigui a lloc és del director i de la directora, i per tant, doncs, si algú té dificultats per ballar, el director és el que se n'ha d'encarregar, si és director de coral gospel, o si hi ha dificultats en l'afinació dintre de certs nivells, doncs,
1: clar, anar-ho corregint i
0: justament
1: millorant.
0: És el nostre ofici. I'm gonna...

0: of the Lord.
1: Doncs bé, quina mena de corals ens podem trobar? La Maria està ballant ja.
2: Sí, sí. És difícil, sentir aquesta cançó.
1: És que, clar. Sí, sí. Hi ha corals a les que no cal experiència prèvia, que accepten a cantaires durant tot l'any, que fins i tot hi ha al nivell de ens és igual si afinem o no, aquí venim a trobar-nos, no? I a fomentar aquesta relació social de la que parlem moltes vegades. I llavors hi ha

Fins a l'altre extrem, no? De cors que són molt, molt polits en l'afinació, que fan un repertori molt exigent vocalment i, per tant, que fan audicions o proves de veu abans d'acceptar nous cantaires. N'hi ha fins i tot que tenen unes dates només d'audició, que no pots anar-hi allà, ai, mira, avui em ve de gust i em presento l'assaig. No, hi ha unes dates per poder audicionar. I fins i tot hi ha cors que després de la fase d'audicions hi pot haver un període de prova per veure com t'adaptes al grup, especialment si són cors que surten de gira, que necessiten passar moltes hores junts i que a nivell personal també s'ha de veure, no? si encaixes o no. Llavors, consells per a aquells que voleu entrar en cors en els quals es necessita una audició. Prepareu-vos. Vull dir, no aneu allà, pues mira, a mi m'agrada cantar aquesta de David Bisbal, que està molt bé que cantin David Bisbal, ja mira, m'ha sortit mirant-te tu directament. Però sobretot porteu la partitura. No porteu un tovalló amb quatre acords escrits, que això succeeix fins i tot a les audicions professionals de teatre musical, és molt divertit, és curiós. Llavors, prepareu-vos bé, sigueu curiosos, xafardegeu les xarxes socials dels cors per veure si realment aquell cor o aquell director és amb el que voleu treballar. I llavors, clar, les persones que tenen ganes d'audicionar ja es formen en llocs amb professors de cant que els aconsellen superbé, amb professors de llenguatge musical per poder fer una bona audició. Però gasteu hores en buscar un pianista repertorista que us acompanyi perquè la primera vegada que cantis aquella peça acompanyat no sigui a la sala d'audició, no? Fer les coses fàcils.

0: que retro, eh?
1: Mare meva, això té molts anys, aquesta cançó.
2: Però, perdona, Mozart en té més.
1: Sí, també és veritat, també és veritat. Però no sé, entra millor.
2: Ara de cop, oi? Però és pel missatge, pel text, no? Perquè diu, ensenya'm a cantar. Clar, ara hem parlat dels...
1: Tengo triste el corazón.
2: Tengo triste el corazón. Necesito amar. Clar, clar, és que és així. Clar, quan arribem a una coral nova, no, ja posem el fet que ja hem decidit que volem ser cantaires, uh-huh. Ja hem fet aquesta prova de veu, si n'hi ha, uh-huh. I arribem a que ens diuen ets tenor, o ets contralt, o ets baix, no? Soprano, són la majoria, però això, no? I seus allà al costat dels companys, i he triat aquesta peça justament perquè... com hem de fer els cantaires, com hem de rebre un cantaire nou. I això no sempre es fa bé. I això produeix que, de vegades, la persona que s'anava a incorporar vingui el primer dia i s'espanti
0: i digui, ai,
2: no podré. No podré.
1: Aquesta també és feina de la directora o el director d'avisar les companyes, els cantaires, de dir, avui vindrà una persona nova, rebem-la amb els braços oberts, acollim-la bé, que no s'espanti.
2: Sí. És cert.
0: Que no sona, des d'algú que no fa coral, com és el meu cas, sona una mica estrany, eh? Llavors, dir, rebem-lo, cuidem-lo, clar. Que no s'espanti gaire. Què feu, saps? Ja ho estem descobrint,
2: Maria,
0: eh? Aquí, cada dia, però...
2: Maria, has una coral, t'has d'apuntar una coral.
0: Fa molts anys que no canto coral.
2: Veus? Mira, jo he dit un cantant, només un cantant. Maria, podria ser tu mateixa.
0: Sí, a les estones lliures.
1: Com que en té tantes.
0: Això mateix.
2: Clar, clar. Doncs, clar, en gran mesura és feina del director, uh-huh. Però llavors també hi ha una responsabilitat de company, perquè
1: evidentment
2: d'observació pròpia i d'observació de la persona que, uh-huh. Bé, no? Si la persona està molt perduda, està bé que tingui un referent.
1: Que l'acompanyin, també.
2: Però si la persona està a tope, no? Doncs, o si té massa informació, millor que no li fem correccions uh-huh. El primer dia, no? Vull dir que perquè tot el que fan tots els cantaires donem sempre per fet que és des de la bona intenció. De
0: sí, clar.
2: Rebre, d'acollir, uh-huh. Perdó.
1: Sí, sí.
2: Llavors, com podem fer... quina és la millor manera? Doncs, per exemple, quan algú entra a una coral, és important posar-li les coses fàcils, no? Si és algú que no ha cantat mai, que no ha llegit mai partitures, i cada cop es troba amb molta informació visual i auditiva que ha de processar, perquè els cors canten a més de dues veus, o tres o quatre, potser. Uh-huh. I llavors... A nivell auditiu, no és fàcil adaptar-se a això d'entrades, no? Jo he de cantar això, però jo la melodia que em sé és aquella.
1: I ara, la fàcil.
2: I la
1: soprano.
2: La soprano. I no sóc soprano, com ho fem, no? Doncs el primer és evitar que el cantaire nou es posi entre dues cordes, que de vegades ja havíem parlat d'aquests seients que tenim adjudicats als cantaires, no? Uh-huh. Doncs, clar, hem de ser una mica generosos i dir, doncs, si avui seus entre la Pepita i la Marta i seus allà...
0: Que cantin
2: així,
0: totes dues el mateix,
2: entre, i així
0: si
2: sentiràs
0: no...
2: en estèreo, perquè clar. Si no, d'una banda sents una veu, de l'altra banda sents l'altra, i si no ho has fet mai, uh-huh. És difícil adaptar-se, no? Uh-huh. També, això, els que... La lectura de partitura, si no has cantat mai en partitura, també hi ha molta informació visual. Llavors, algú que et senyali, doncs mira, som aquí. Després, quan vegis això, tornem enrere, però llegim la lletra de sota. Uh-huh. Seguir les repeticions, no? Però sobretot això, cal trobar aquest equilibri perquè la persona no se senti atabalada.

0: Doncs, i a banda d'això, clar, jo ara estic posant la dada ideal de que vingui un cantaire i
1: truqui la porta.
0: Clar, clar, hola! Però què podem fer les corals perquè vinguin cantaires nous?
1: Perquè això passi, clar.
0: Clar, de vegades, no és gens fàcil, això. Vull dir que jo ara dono respostes a preguntes que de vegades no hi ha una resposta clara, perquè no per tothom és igual.
1: Clar.
0: Si és una coral de gent gran, el tema de les xarxes socials, per exemple, no
1: funciona.
0: No funcionarà, no? I és més el boca a orella. Uh-huh. O anar a determinats llocs i fer publicitat directament.
1: Uh-huh.
0: Però de vegades això, el tema de posar anuncis, no sempre acaba de funcionar. Llavors, el que és important és no aturar-se, no? Si fem una temporada molt llarga i només fem 2 concerts l'any, és poc probable que la gent ens vegi.
1: Clar.
0: I, per tant, que s'interessin per venir. Per tant, hem de fer concerts, organitzar activitats, tallers, sortides, colònies i, sobretot, calçotades. Tot i que ara no és complicat.
1: Sí, ara
0: tenim complicat. Ara són caps de setmana, sortides d'excursió, culturals... I mantenir vives, si és el cas, les xarxes socials. Perquè de vegades això que no coneixes i veus, et surt un anunci a determinada xarxa social i dius, ai, doncs mira, m'apunto a aquesta coral i potser en tenies una més a prop però que no té aquest moviment, no? Fer molts pica-piques.
1: Això que no falti.
0: Perquè potser no venen cantaires nous, però els que ja hi són no marxaran si hi ha molts pica-piques. Doncs molt bé, i acabo explicant-vos algunes experiències boniques de cantaires nouvinguts als últims 2 mesos, potser, a les corals que dirigeixo.
1: Ai, que bé, vinga.
0: I això són coses que m'han fet triar la secció d'avui, realment, que avui parlés d'això, perquè han passat moltes coses boniques al meu voltant, i això, expliqueu-nos-ho, si us plau. Poseu-vos en contacte amb nosaltres, també, per explicar-nos aquestes experiències...
1: I tant.
0: Que com us sou cantaires
1: nouvinguts?
0: Heu entrat ara cantant una coral per primera vegada? O fa temps que no canteu i potser us ho esteu rumiant? No?
1: O potser recordeu el dia en què vau arribar a la vostra coral,
0: això.
1: On ja hi sou de fa molt de temps.
0: Clar, i tant, sí, i tant. Sí. Justament avui m'he trobat al tren venint a una persona que vaig conèixer com a cantaire de coral, que va cantar en una altra coral, i li he demanat, encara hi cantes? I diu, no, ara no. I he pensat, ja parlarem.
1: Encara no.
0: Perquè, clar, aquelles persones que ens apassiona el cant, no podem deixar de cantar així perquè sí. No
1: pot ser això.
0: Us explico. La Mercè, tota la vida li havien dit que no podia cantar i ella s'ho havia cregut. És molt
2: això
0: dur,
2: passa,
0: eh?
2: I per què li deien que no podia cantar?
0: Mira, desafines, cantes massa fort,
1: no,
0: i
1: no
0: de cop
1: teu.
0: Això t'ho diuen de petit i et marca. A mi m'havia passat

passat. Jo, per sort, m'han posat molts límits i m'han dit que no, no, no, no, i mira, i ara... però, clar, a ella, doncs això, i m'ho va explicar un dia... No?

0: I va ser super emocionant. Jo m'emociono molt amb aquestes coses, eh?
1: És que és emocionant, és només sentir-te d'explicar-ho i estem aquí també emocionada.
0: És molt bonic. El Felip i la Mercè, el Felip i la Maria Mercè, la Dolors i la Rosa van arribar amb moltes ganes i molts dubtes i van dir, ho provem. Doncs ara...
1: Van venir tots junts?
0: Van venir... En poquetes... El Felip i la Maria Mercè, sí. Llavors la Dolors i la Rosa van venir unes setmanes abans, però també fa molt poquet. Uh-huh. Doncs ara, més de cantaires, són oients de la vida coral.
1: Això t'agrada molt.
0: I quan arribo a l'assaig, després de fer la secció, sempre em comenten la jugada.
1: Que bé. Doncs mira, salutacions especials pel Felip, la Maria Mercè, la Dolors i la Rosa. Encantats de tenir-vos també per aquí.
0: I n'hi ha d'altres que també em comenten la jugada, però com que no era el cas que fossin nous cantaires, tampoc, però una
1: doncs
0: salutació super efusiva per totes les persones que em sentiu i ens sentiu i que m'expliqueu coses de... Mm-hmm. Ai, avui m'ha agradat molt això o allò que has dit. No hi estic d'acord. Oh, que m'agrada que em diguin que no. D'acord. Una polèmica. El Joan, això també fa molt poquet, té una vida complicada ara mateix. I es va apuntar a la coral per desconnectar i esvergir-se una mica. Ell cantava en una coral que cantaven tots a una veu, uh-huh. i havia cantat en aquest tipus de coral, sí. i va venir a cantar en una coral tradicional que cantem a quatre veus. Ara, cada dia d'assaig em mira de costat i em diu que li dono massa feina.
1: Clar, tu vens allà a desconnectar i a passar l'estona i ve la Lourdes amb una partitura a quatre veus i dic, vinga, estudia, vinga.
0: Perquè, a més, clar, la coral aquesta, justament fan el 125è aniversari. Uh-huh. I llavors farem moltes activitats i, per tant, hi ha molts repertoris, que és una cosa molt poc habitual en aquest cor.
2: Sí, sí.
0: I clar, de cop s'ha trobat amb moltes partitures a quatre
2: veus. Ha vingut en un no gaire bon moment, però
1: o potser sí,
2: es posarà les piles. Segur que es posa les piles.
1: Ell volia estar centrat en el que està. Sí. I això ajuda molt.
0: Sí. Mira, justament ahir ho vam comentar, tu volies desconnectar, oi?
2: Doncs mira, ara,
0: així desconnectes. I per últim, el fill de l'Ernest em va dir que creia que el seu pare li convindria cantar una coral. Això va ser a la tarda. Hola, Lourdes, em sembla que
1: algú
0: el meu pare...
1: Altre,
0: sí, bé. Sí, està molt bé. Em sembla que d'això, i crec que li aniria bé cantar en aquesta coral i tal. El mateix vespre, perquè jo li vaig dir, sobretot això també és un consell, que si té aquesta inquietud, si n'heu parlat avui, que vingui avui.
1: Clar.
0: Perquè no es refredi, que si no dius, ai, sí però... I
1: llavors, ja vindré.
0: I passen les setmanes i acabes donant-hi.
2: Quan parles en futur algun dia, sí, ja ho faré. No, fes-ho ja.
0: Doncs aquell vespre es va presentar a l'assaig. És un senyor baix. Clar, ara fa una setmana, dijous farà una setmana, no fa ni una setmana, i clar, de cop, ahir no va venir assaig perquè diu, és que jo tenia un compromís, he intentat cancel·lar-lo. Però clar, dic, és que tu tenies, no tenies previst cantant una corada fa una setmana, no cantaves en una coral. Són tot d'històries, i com aquestes,
2: n'hi ha
0: moltíssimes.
2: Sí.
0: A cada coral, expliqueu-nos-les, perquè a mi, ja dic, a mi m'agrada molt sentir totes aquestes
1: vivències. I tant, i a nosaltres
0: vivències,
1: també.
0: No?
1: Doncs, queda dit, recordem vies de contacte per si ens ho voleu fer arribar, les vostres vivències, experiències, el que us surti de l'ànima, al 627-480-116 i el correu electrònic todsesmatinsdelmon@catmusica.cat.
0: I m'acomiado amb una cançó dels Beatles, perquè dic, fem-ho popular.
1: A la Vallès, mira, estan a la meva tassa.
0: Sí.
1: També.
0: Ai, guaita!
1: Sempre.
0: Això és màgia. Saps que m'he mirat la tassa diverses vegades i no he llegit...
1: Sempre és la
0: Beatles.
1: Mateixa, eh?
0: Sí, però...
1: Al principi de temporada.
0: Clar, a veure, sempre dieu que arribo amb molta energia, però realment, per dintre, estic molt adormida encara.
1: Doncs, aquí els tenim.
0: Doncs, un arranjament de les cançons aquelles que em van fer entrar per primera vegada a cantar en un cor, I Will, cantada pel cor filipí de University of Santo Tomás Singers.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Lourdes. Ens retrobem d'aquí 15 dies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.
2: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglas, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidsen, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
3: I am a Catalan.
1: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
3: Catalonia has been the greatest nation in the world.
4: Un gelista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
3: Jo sóc únic, ni haurà ni ha hagut un nen com jo.
4: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
1: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.
5: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
6: És pràcticament un quart de 10 del matí i continuem acompanyant-vos aquí en directe tots els matins del món. Sou a Catalunya Música i, Esther, hem passat una primera hora ben distesa, també en companyia de la Lourdes, que, de fet, ara en parlàvem. Tu mateixa no has explicat el teu dia d'incorporació al teu cor on cantes. Jo crec que això ens ho podríem reservar. Potser
7: per un altre dia.
6: Per un altre moment, i tant. O si no, ja m'ho expliques.
7: Sempre hi ha un primer dia de tot.
6: Per tot.
7: Per tant, també per entrar al cor.
6: I tant, doncs ens posem en marxa amb aquesta segona hora i repassem, per si de cas algú acaba d'arribar i acaba de sintonitzar amb nosaltres, què és el que ens queda per davant fins al final del programa.
7: Doncs més música, i en aquesta segona hora, quan siguin més o menys dos quarts i mig de 10, serà quan conversarem amb la nostra convidada, que és la luthier Clàudia Fiter Piguillem. I tancarem el programa, tal com hem dit tot just començar, amb la secció d'en Miquel Massana, aquesta secció titulada Verd de Pi, Blau de Mar, que ens parlarà avui d'una de les grans arpistes de tots els temps, Clotilde Cerdà i Bosch.
6: Que bé, doncs amb això ens quedem i entrem en aquest segon tram de selecció musical amb música de cambra de Gabriel Fauré. En totes les seves obres hi ha aquell punt de sensibilitat, de talent, d'atmosfera nova. Us proposo doncs entrar al seu repertori de cambra a través d'una peça tranquil·la, el moviment lent, un andantino, del seu trio en piano en re menor que sentim en la versió del trio Wanderer.

Doncs el trio Vandrer, garantia de qualitat en aquest tipus de repertoris. Era l'Andantino, el segon moviment del trio en piano de Gabriel Fauré. Música francesa que ens conduïa a aquests territoris de somni, espais on tot semblava per construir amb buits amables i plens de possibilitats. Ara, però, ens deixem traspassar per tota una altra emoció i viatgem al món del barroc gràcies a l'oda Come Ye Sons of Art de Henry Purcell. Ens quedarem amb Sound the Trumpet, celebració, agraïment, alegria i tot plegat amb la veu d'Andrea Scholl i també de Christophe Dumont, acompanyats de l'Acadèmia Bizantina.

Doncs ja ho sentiu, música que ens porta als Estats Units al principis del segle XX amb aquelles ciutats en construcció. Es tracta del Ballet per la vida moderna nord-americana, és el subtítol que acompanya aquesta composició, Skyscrapers, els gratacels de John Alden Carpenter, que interpretava la Boston Modern Orchestra Project dirigida per Gil Rose. I ara, abans d'entrar a la conversa del dia, el quartet de saxos d'Ida Gotkovsky, una altra d'aquestes obres on ens agrada tornar, ens sentim el primer moviment, Misterioso, amb el 6X Quartet.

0: Un aire incert, una mica de suspens, però sobretot l'estima per al so d'un instrument, el saxofon. Era el quartet de saxos d'Ida Gotkovsky i aquest era el seu primer moviment, Misterioso, amb el Sizix Quartet, i avui és l'obra que ens permet de donar pas, ara ja sí, a la nostra conversa del dia.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: Quin és el pas més delicat en la construcció d'un instrument?
3: Jo crec que deu haver-n'hi diversos. Jo considero que n'hi ha uns quants, però el més delicat o el més especial quan fas el muntatge final, de posar muntar el pont i l'ànima, que és el que ajusta el que sortirà el so.
2: Quan escoltem un violí, tots ens fixem en la música, però... I si el poguéssim escoltar abans de néixer? Si la fusta tingués veu, què ens explicaria del luthier que l'ha anat treballant fins a convertir-la en un violí, una viola, un violoncel o un contrabaix? Avui tenim amb nosaltres una persona que fa possible aquest miracle, Clàudia Fité Piguillem.

0: Et mirem, Clàudia, i tens un somriure, perquè em sembla que aquest fragment concretament de la Bohème, d'aquest segon acte, de Giacomo Puccini, et porta uns quants records.
1: I tant.
0: Digues.
1: I tant. Pues sí, quan devia tenir, crec, 12 anys, així, amb l'òpera de Sabadell, ens van dir si bueno, feien l'obra de l'òpera de la Bohème, i els que estàvem al conservatori ens van dir si, bueno, si volíem participar en el cor, i mira, ens hi vam apuntar jo uns quants i vam fer l'òpera, i recordo que m'ho vaig passar molt bé.
0: Clar, no? Què deuries
1: sí,
0: sentir,
1: sí,
0: no?
1: Sortir en escena...
0: Era la primera vegada que sorties en escena?
1: No. De fet, havia fet anteriorment a Sabadell, es feien les òperes infantils. I allò que et presentaves a través de l'escola de música, feies el càsting i després es muntava l'òpera i es feia per les escoles i les famílies. Però no és el mateix...
0: Yeah. No, clar, evidentment.
1: Una òpera molt...

0: més gent amb cor,
1: clar, clar, clar, clar.
0: va ser una passada.
1: I ara, clar, quan l'escoltes, cada vegada que l'escoltes et deu transportar fins a aquell moment,
0: sempre.
1: No?
0: Sí, sí, sempre.
1: Va ser el teu primer contacte. Quin va ser el teu primer contacte amb el món de l'òpera?
0: Podria dir que aquest.
1: Aquest?
0: Sí, bueno, a l'escola t'ensenyaven l'òpera de Mozart, la Flota Màgica, no? La típica de Cançó del Carilló, bueno, és el primer contacte que podria dir que vaig tenir amb l'òpera.
1: I el cant? No t'ha interessat?
0: En vaig fer un any o dos, però teníem altres prioritats com fer això dels violins, que em motivaven més.
1: I ara, quan estàs tancada en el teu taller, quina relació tens amb la música? És a dir, acostumes a treballar amb música?
0: Sempre.
1: Sempre. I quin tipus de música?
0: De tot. Tinc èpoques. Hi ha èpoques, pues, això, que em poso òpera o clàssica en general. Després, des de rock català o de la Taylor Swift, Lady Gaga o qualsevol d'actualitat. I també, de vegades, també estic molt en moda de música irlandesa, amb allò amb el violí, de música de taverna. Música cèltica, també tinc èpoques que m'agrada.
2: Segons el dia que tinguis, oi? Sí, el teu taller sona d'una manera o sona d'una altra,
0: molt
2: completament
0: rockera,
2: diferent.
0: Molt, molt tranquil·la, sí, sí.
1: Clar, i si, per exemple, estàs construint, dic jo, un violí per un violinista que bàsicament toca música barroca, per exemple, és un dia, no sé si t'ajuda a posar-te música barroca.
0: Sí, pot ajudar, sí. Imagino, estàs més a la mateixa onada, no? El mateix, estàs com, et sincronitzes amb el procés. Però jo, de fet, poso música potser més tranquil·la quan és més concentració.
1: Ara t'ho anava a dir, per exemple, en el pas que jo et preguntava, no? Quin és el pas més delicat a l'hora de construir un instrument? Potser en aquest moment tan delicat la música l'has de seleccionar molt bé, no?
0: Sí, a vegades directament l'apago perquè és tanta concentració que tot i així em desconcentra. O posar música que no conec de res, com que no estàs pendent de la música, ara sonar això, ara allò. Pues si no la conec de res, pues com, bueno, va sonant i puc focalitzar més amb la meva feina.

0: Hem començat aquesta conversa, Clàudia, amb alguns records d'infantesa, aquesta entrada a l'òpera, i crec que aquesta peça que sona de fons també t'ha lligat algun record per tu. Per què ens has triat aquesta música?
1: És una música d'una pel·lícula, que és de la llegenda del pianista de l'oceà. I
0: és Ennio Morricone,
1: oi? Ennio Morricone, clar. Sí, m'encanta. Fa unes músiques precioses.
0: I és una pel·lícula especial per tu, doncs?
1: Sí, sí, sí. És una pel·lícula... El meu pare sempre, a mi i el meu germà, sempre ens posava pel·lícules quan érem petits que no eren les que potser els nens de la meva generació veien a la seva edat. Jo que se'ns posava Bailando con Lobos o pel·lícules que no... Això, no les típiques de Disney, diguem, o infantils. I una d'aquestes va ser el pianista de l'Oceano, que primer quan ets petit t'agrada perquè és molt xula, hi ha música jazz, hi ha les escenes que són molt interessants, però potser el que és la història no l'acabes d'entendre, però a mesura que l'he anat veient amb els anys, dius, ostres, ja va d'això, va d'aquesta persona que neix en un barco i no vol sortir del barco, bueno, és... No em posaré que expliques la
0: pel·lícula, però... Sí, els temes dels quals quan ets petit potser no hi connectes i després te n'adones, sí. No? Que allò ja hi és allà. Exacte. I que també ho has anat païnt d'alguna manera. No?
1: Total.
2: I arran d'aquesta banda sonora has entrat més també en la música,
1: sí,
2: d'Ennio Morricone.
1: Sí.
2: Quines altres obres, per exemple, t'agraden?
1: Ai, espera't, ara aquí em mates una mica.
2: O altres bandes sonores que hagi compost.
1: Altres bandes sonores... Com es diu...
2: Perquè d'alguna manera, a veure, podríem dir que tu vas entrar en el món de la música bàsicament pel cinema o a través del cinema, d'aquestes pel·lícules que us posava el teu pare.
1: En part, sí.
2: Podria ser una manera, no?
1: Sí, podria ser. Sí, sí. Ben petits ja ens van apuntar música.
0: Sí, per tant va ser una combinació, no? Entre el cinema, casa, l'ambientillo allò domèstic i després el que vivíeu al conservatori, les teves classes i la vida. Quin instrument tocaves al conservatori?
1: Vaig començar amb piano i després ja vaig anar cap al violí.
0: I el violí ja et va portar cap a altres llocs, que ara hi entrarem en profunditat.
2: Clar, tu quan, per exemple, construeixes un instrument, a vegades el construeixes perquè vols, m'imagino,
1: sí,
2: i d'altres perquè te l'encarrega un violinista o un intèrpret.
1: Sí.
2: Com són aquesta relació? Com és aquesta relació entre intèrpret i luthier? Es deixa aconsellar o has de fer tot el que et marca, el que et demana, vaja?
1: És explicar una mica quin model vols fer o quina cosa, què t'interessa, què li interessa al client, i a partir d'aquí, doncs, podem fer aquest model o aquest altre, triar la fusta, també conjuntament es pot fer.
0: Depèn del repertori, del so que busca. Quines són les claus per tu a l'hora de decidir un model o un altre?
1: El tipus de caixa una mica, també, de la ressonància. També això ho acabes fent quan tu treballes la fusta. Vas veient el gruix de la fusta, tot, i vas definint com acabarà siguent perquè soni... per aconseguir el so que interessa.
2: Treballes amb diferents tipus de fusta?
1: Les que es fan servir per fer un instrument.
2: I és difícil aconseguir... T'has trobat amb algun moment concret, per exemple, en què, perquè tu tens el taller des del 2021, recordo?
1: Sí.
2: Si no recordo malament. Clar, ja havien passat la pandèmia, eh? Si t'hagués enganxat amb la pandèmia, potser ho haguessis tingut una mica més difícil.
1: Miqueta.
2: Però t'has trobat en algun moment que has de construir i que no tens la fusta, que no t'arriba la fusta?
1: No m'hi he trobat.
2: De moment no l'hi has trobat, eh?
1: No. Perquè sempre l'he comprat en directe. Vull dir, no online.
0: La vas a buscar.
1: Val, sí, ha coincidit que l'he pogut anar a buscar. En online no ho he provat mai encara, però bueno. No.
2: I amb quin o quins models treballes?
1: Sobretot Stradivari. No, ara començaré amb una Amati, però... És el que he fet, el que t'ensenyen a l'escola. A l'escola t'ensenyen la base per entendre i per fer un violí. És fer un model Stradivari. Perquè és el que va com estandarditzar les mides del violí en si.
2: I encara guardes el primer que vas... anava a dir compondre. El primer que vas construir?
1: Sí.
2: Sí?
1: Sí, sí.
2: El vas acabar del tot?
1: O sí, sí, sí.
2: Barnissat i tot?
1: Sí, sí.
2: I com treballes els barnissos? Amb quants barnissos treballes i si te'ls fas tu o no?
1: Pots comprar-ne. De fet, hi ha empreses que
3: es dediquen a això,
1: sí,
3: no?
1: Sí, que es dediquen a... Sí, sí. I també hi ha l'opció de fer-te'l tu. Comprar les resines, les escalfes, i barreges, fas tantes hores de cocció, bueno, que posi la recepta, i a partir d'aquí pues, ja l'utilitzes.
2: I bàsicament tu treballes amb els teus, o no?
1: Sí, de moment he treballat amb meus. Sí, sí.

0: i després violí, i que el violí ja et va anar portant a llocs inesperats. Un potser d'aquests llocs inesperats va ser el teu treball de recerca, no? Com sí. Si diguéssim, vas... Explica'ns una mica més, què vas treballar?
1: Bueno, al batxillerat et fan fer el treball de recerca i en aquest cas tu tenies la sort de poder triar el tema que volies. Uh-huh. I jo, bueno, com que tocava el violí en el conservatori, pues, vaig dir, va, anem a mirar, aviam si puc fer alguna...
0: Puc buscar... tirar per aquí una,
1: sí,
0: mica,
1: exacte.
0: Clar.
1: I vaig pensar, mira, pues agafaré 5 violinistes... De fet, el treball es diu 5 violinistes pel segle XXI. Uh-huh. I el que volia, pues, mira, era com entrevistar-los, comprar una mica els seus estils, veure les seves agendes, com que, si tenien molta demanda de concerts o no. I, bueno, pues, es va basar en això. Però em vaig quedar com també una miqueta curta en el treball i vaig dir, pues, farem una primera part, ja que parlem de violinistes, pues, en quant al violí.
0: A l'instrument en si mateix,
1: sí, clar. L'origen de l'instrument, evolució, escoles de luthieria, luthiers del... com Stradivari, luthiers del present, no, compositors que havien escrit per el violí... Bueno, una mica aquesta recerca, també.
0: Va I ser per aquí ser... que hi vas arribar, al món de la, sí, loteria, doncs?
1: Sí, sí.
0: Curiós, eh? Per un accident, perquè tu no volies fer,
1: sí,
0: això, al principi.
1: Bueno, no m'ho havia plantejat.
0: Clar, qui sentim de fons tocant el violí és ara Malikian. Sí. És un dels violinistes que vas poder, de fet, parlar-hi i tot,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Per fer el teu treball.
1: Sí, allò que escrius a la seva pàgina web amb les preguntes i llavors dius, bueno, si hi ha sort, hi contesten,
0: passa, no?
1: I, bueno, això, el seu manager em va contestar, diu, és que no té temps per seure ni...
0: No seu mai, l'Anna Malikian es mou tant, que
2: no sap estar quiet.
1: I diu, et dono el seu telèfon i ja...
0: Sí,
1: i ja
0: va funcionar.
1: Sí, el vaig trucar i va dir, vam parlar una primera vegada dient, és que ara no puc, diu, mira, tal dia que viatjo de tal lloc a tal lloc, d'aquesta hora a aquesta hora estaria al cotxe.
0: Que m'agafes en moviment, quiet però en moviment.
1: Quedem a aquesta hora i quedem. I dic, vale, tio, pues,
2: i sí, quins, sí, van ser els altres violinistes que vas entrevistar?
1: Un va ser el Nigel Kennedy, aquest que és com així com que va una mica punk.
0: Sí,
1: el...
0: sí, sí. Així alternatiu,
1: sí,
0: diguéssim.
1: El Gilles de Pap, que aquest sí que vaig poder entrevistar en persona.
0: Pa, molt bé.
1: I després la Anne-Sophie Mutter i el Josso Bell.
2: A tots els vas entrevistar?
1: Sí, a tots, dels quals tres em vaig rebre resposta i dos no em van... Bueno,
2: és a dir, vas fer arribar les preguntes però no et van arribar les respostes.
1: Uh-huh.
2: Llàstima,
1: enviades,
2: eh?
1: Sí, ara,
2: sí, sí,
0: van quedar-nos al treball,
1: sí,
0: però amb un altre,
2: bueno,
0: tipus,
2: clar,
0: de perfil.
2: I a l'Ara Malikian has tingut l'oportunitat de després... parlar per telèfon?
1: No, clar, per telèfon sí, però
2: no us heu
1: després,
2: conegut personalment?
1: No. És que sempre... Jo que sé, algun cop ja no fa gaire també el vaig anar a veure, però... t'ho posen tan difícil per accedir, i dic, bueno, és igual, ja...
0: Si ha de passar, ja passarà.
1: Si dona l'ocasió, ja es donarà.
2: I el violí on ha quedat? El continues tocant o no?
1: Bueno.
2: Ai, ui, has fet un bueno.
1: El toco quan provo els instruments un cop estan acabats o, doncs, per provar que, mm-hmm, si està còmode, si alguna cosa, que no hi hagi cap sorollet, és quan el provo i toco alguna peça.

0: seguim amb l'última de les peces que ens has demanat, i l'intèrpret, un dels intèrprets, i també el compositor, el coneixes molt bé,
1: eh? Sí.
0: Qui és?
1: És el meu germà, el Jan.
0: En Jan Fiter, sí. Que és contrabaixista, sí. També compositor, sí. I concretament aquesta és una de les peces del seu àlbum Converses. Mm. Has buscat o has escollit aquesta idea persistent, sí. És el títol.
1: Sí, però me la vaig triar perquè de les que la vaig sentir era la que, bueno, més em va agradar, com musicalment. És, mira, va cridar l'atenció més que les altres i dic, va, vinc aquesta. És...
0: Quina importància té mantenir les tècniques tradicionals a l'hora de fer la construcció d'un instrument?
1: Quina, perdó?
0: Quina importància té mantenir les tècniques o la manera tradicional de construir un instrument davant de les noves tecnologies, per exemple, no? Que faciliten algunes,
1: sí,
0: d'elles,
1: clar,
0: la construcció?
1: Bueno, per exemple, serregar bandes de fusta, uh-huh, a mà, si tens una serra mecànica, clar. Pues, clar, jo ho agraeixo moltíssim, perquè és pas més ràpid i, vulgues o no, és la mateixa feina, però la fas més ràpida. En algunes coses sí que sí o sí ho has de fer a mà. Vull dir, no...
2: Podries fer-ho... No funcionaria.
1: No, és que no
2: és el mateix resultat.
1: No. Clar. No, i jo crec que també és que hi ha una part de tu allà, també, posada. Clar.
2: I no deixa de sorprendre, també, pensava, que els models sobre els que treballeu siguin els de fa tants anys enrere, no? Mm. Que continuïn vigents l'Stradivarius, l'Amati, els Guarneri, que encara siguin violins de referència, no? Que estableixen el model i que encara connecten amb això. Tu t'hi trobes còmode, entenc, amb aquest tipus de,
1: sí, sí, total,
2: de models.
1: I tant.
2: Sí, sí. O sigui, continuen donant bon resultat, la gent els agrada.
1: Sí.
2: I una cosa, jo aprofito que tinc aquí perquè tinc un punt de curiositat respecte a l'ofici de
0: la Maria és violinista, eh?
2: Ah, sí. Quan em queda temps lliure, jo també tinc el violí una mica tancat últimament. Però bueno, la vida. Jo, una curiositat que et volia consultar. Tu, al moment aquell en què t'arriba el músic al taller i diu, vinc a provar. No sé si això et passa, t'hi trobes amb allò de dir, vinc a provar instruments, o cadeu, o com sigui. Però tu ja, no sé si en algun moment penses, quan li dones aquell instrument, dius, aquest funciona, però aquest no. Tu ja vas com a constructora d'instrument pensant, per aquesta persona jo veig aquest instrument. Aquesta percepció que tu puguis tenir, sol coincidir amb la que té el músic que està provant? Coincidiu amb l'instrument que s'hi doni? O de vegades al músic li agrada un i tu penses no, aquest no, que no el fa sonar com jo vull que soni o com jo m'imaginava?
1: Jo crec que és una mica que hi ha les dues coses.
2: Passa tot, no?
1: Sí, jo crec que sí.
2: I com ho fas quan no coincideix? Apretes una mica perquè sigui el que tu t'agradaria o deixes que el client triï lliurement?
1: Jo deixo que ell triï. I al final,
2: el client sempre té raó.
1: Sí, també. Però al cap i a la fi és... I el músic que s'ha de sentir còmode i és el que, vull dir, serà la seva veu.
2: Clar,
1: per transmetre,
2: és una tria,
1: vull dir que
2: molt personal.
1: És,
2: oi?
1: Exacte.
2: I quan...
1: No, és millor deixar que...
2: Clar, que
1: trin,
2: que succeeixi, no?
1: Exacte.
2: I quan has de deixar anar un instrument on hi has posat tantes hores de feina, fa una mica de pena quan marxa del taller?
1: Fa pena, però...
2: No saber què li passarà.
1: Bueno, jo sempre penso que no els hi passarà res dolent i si no, pues mira, que vinguin cap a mi i el reparem.
0: Home, la sort és que tu construeixes, però com que has estudiat violí i saps tocar el violí, pots construir i després provar-lo.
1: Exacte.
0: T'has sorprès a vegades el resultat? És a dir, estaves construint un instrument pensant en el so que tindria, en el que tu t'imaginaves, i després no trobar aquest so.
1: De fet, sempre m'ha sorprès. Quan un cop acabats i sonen per primera vegada, m'ha...
0: Agradablement?
1: Sí, com a cosa bona. Vull dir, no tinc mai la sensació de moment de dir, aquest potser li falta una mica d'allò, potser sí que en algun és com, bueno, que potser això els greus estan massa, jo què sé, metàl·lics, o bueno, però són coses que les pots també sempre modificar.
0: Qui t'ha ajudat, bàsicament, en aquest camí de ser luthier? has rebut ajuda, la confiança?
1: Bueno, el suport de la meva família, primer que tot.
0: I algun mestre?
1: Sí, home, tots els professors en general, tots els que he tingut, han sigut tots molt pacients.
0: Molt pacients.
2: Molt bé.
0: Pacients és el que

0: s'ha de tenir,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: també
1: moltíssima,
0: quan ets lutier,
1: massa.
0: Perquè és una feina realment d'art, eh?
1: Sí, sí. Els sí, d'això, els professors moltíssim i els estic molt agraïda d'haver-me pogut obrir.

0: Tallet Teu a Sabadell, si la voleu anar a visitar.
1: I tant benvinguts seran.
0: I això, i gràcies per deixar-nos conèixer més detalls de, sobre el teu ofici, tan important i aquest punt tan artístic també que té i sense el qual la música doncs no sonaria.
1: Doncs
0: perquè
1: sí,
0: no tindríem instrument.
1: No sonaria tant.
0: Gràcies,
1: doncs,
0: Clàudia.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.
1: Adéu.
3: Catalunya Música.
4: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
5: a Catalunya Música.
4: A Catalunya Música.
6: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per Catalunya Música.
4: Linka. Linka. Linka. A Catalunya Música.
7: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
0: El camí no s'atura, o som nosaltres que no ens aturem, millor dit. Són les 10 i 5 del matí d'avui dimecres i continuem endavant aquí a Tots els Matins del Món. Esther, ja hem fet aquestes dues horetes de programa. Déu-n'hi-do quantes coses que han anat sortint. Primer amb la vida coral de la Lourdes i tot just ara amb la Clàudia Fiter, amb aquesta aproximació a l'ofici del luthier. Que bé, veure-ho tan de prop.
8: És un ofici molt bonic, s'ha de tenir molta paciència,
0: sí.
8: Però sí, és bonic.
0: Sí, cosa que jo no tinc tant de paciència, però vaja. Per això fem ràdio, perquè això és cada dia diferent.
8: Tens coses paciència noves. Per altres coses.
0: Sí, suposo que sí. Uh-huh. En tot cas, ens queden encara pràcticament una horeta de programa.
8: Doncs sí, amb més música us acompanyarem fins al punt de les 11 i ja sabeu que més o menys cap a 11:15 serà quan arribarà en Miquel Massana amb la seva secció Verd de Pi, Blau de Mar, que avui ens parlarà, ens dirà coses segurament molt interessants d'una de les grans arpistes de tots els temps, que és Clotilde Cerdà i Bosch.
0: Perfecte, jo crec que en Miquel, si féssim com un rànquing de seccions, el premi al millor títol jo crec que se l'enduria.
8: Ell se l'emporta, ell.
0: Amb aquest aire poètic, amb nom de sardana i amb aquesta vocació mediterrània del Verd de Pi, Blau de Mar. Perfecte. Doncs arribarà d'aquí una estoneta, perquè ara comencem entrant als boscos de Finlàndia, gràcies a Jan Sibelius i la seva segona sinfonia. Us proposo que ens sentim el primer moviment d'una obra plena d'harmonies obertes, un lirisme poderós i que ens recorda aquests i altres trets clau en la manera d'escriure del seu autor. Simon Rattle és el director d'aquest Allegretto en la versió que va publicar el capdavant de la Filharmònica de Berlín.

Ara la veritat és que ens hi quedaríem escoltant aquesta sinfonia de Jean Sibelius. És la segona d'aquest autor finlandès, de que n'hem sentit però només el primer moviment, la versió era del 2015, i els músics que sentíem eren els membres de la Filarmònica de Berlín, dirigits per Simon Rattle. Ara reduirem l'orquestra i ens quedarem amb el format orquestra de cambra en l'obra que arriba ara. Una composició de Gustav Holst que ja ha aparegut en alguna ocasió al programa, però on hi retornem de gust. Es tracta de la suite Saint Paul, que comença amb aquest moviment que dirigeix Paul Mayer, un jig, una dansa alegre, contagiosa i vibrant.

Les cordes seguien presents a la proposta que acabem de sentir i que ens portava les aigües dins les que tots plegats naveguem, les de l'herència de la música tradicional. I hem arribat a través d'un disc del Danish String Quartet titulat Kill Road i en què van fer les seves pròpies versions d'alguns temes tradicionals. Un d'ells era precisament aquest, Lovely Joan. I després del ressò tradicional, doncs, entrarem a una sonata per violoncel. Descobrirem el segon moviment, l'Andante Sostenuto, de la sonata que va escriure per aquest instrument la compositora francesa Louise Farrenc. L'interpreten David Berlin i Benjamin Martin.

Doncs aquí sentíem aquesta peça de Leos Janáček, They Chattered Like Swallows, del seu cicle On an Overgrown Path, amb el pianista Marc-André Amelin, amb aquestes harmonies aspres i un punt emotives i aquest caràcter narratiu també. Ara passarem a una melodia inoblidable, nostàlgica i que prové del món del cinema, que és d'on solen venir aquests records musicals. Es tracta de la cavatina, arranjada per guitarra per John Williams, de la pel·lícula El caçador, de Deer Hunter. Així doncs, la sentim en la versió de Pablo Sainz Villegas.

0: Música per guitarra. Pablo Sainz Villegas era l'intèrpret d'aquesta cavatina. I nosaltres que diem bon dia, Miquel Massana.
1: Bon dia i bona hora.
2: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Doncs molt bé, aquí estem.
0: Sí, acosta't al micro,
1: que perquè si no... És que estava escoltant aquesta, això tan preciós, estava aquí repentinat.
2: Relaxa, si estiguessis a casa teva,
1: exacte,
2: al sofà.
1: Exacte, com estiguessis al sofà una mica.
0: Sí, sí. És que m'encanten aquests moments de, abans de començar les seccions...
2: Mm. Si venen amb temps...
0: Venen amb temps, sí. Els col·laboradors, escolteu les peces, i esteu allà... És com, i ara de fer jo una secció? Sí. Doncs sí, et toca entrar.
1: Ens inspirem una mica.
0: Doncs obrim la porta del verd de Pi Blau de Mar, aquesta secció que ens portes cada 15 dies, i avui amb un personatge que descobrirem durant els pròxims minuts.
1: Sí, avui us porto un personatge fascinant i gairebé desconegut en una vida, ja ho veureu, de pel·lícula. I d'aquí enguany celebrem, encara que hagi passat bastant desapercebut, de fet, jo me n'he assabentat fent aquesta secció, celebrem el centè aniversari de la seva mort. Uh-huh. Avui parlem d'una de les més grans arpistes de tots els temps, Clotilde Cerdà i Bosch.

Clotilde Cerdà i Bosch va néixer a Barcelona el febrer del 1861 i va morir a Santa Cruz de Tenerife el 12 d'abril del 1926. I era filla de la pintora Clotilde Bosch i d'Ildefons Cerdà, pare de l'Eixample de Barcelona, sí, com bé sabeu. Sí, sí. Clotilde, però, va ser fruit d'una relació extramatrimonial de la seva mare, i quan Cerdà se'n va assabentar va començar una crisi familiar bastant potent que va acabar amb la fugida de la mare i la filla a Madrid. I Cerdà va desheredar la petita Clotilde, o, com li deien,

0: la Clotildina. El maig del 64, doncs, marxen primer a Madrid, on residia l'amic de la mare, ni més ni menys que Marià Fortuny, el pintor, perquè la mare volia ingressar en una acadèmia per estudiar pintura, però no la van admetre. Després passen a Roma i, finalment, s'instal·len a París. I el fet que s'instal·len a París és molt important, i és que l'any 1868 esclata la Revolució a Espanya, la Gloriosa, i la reina Isabel II s'ha d'exiliar al Palau de Castilla de París, un exili, per cert, bastant daurat.
1: Còmode, sí.
0: Un exili comodet.
2: Sí, sí.
0: I la mare, Clotilde Bosch, era dama d'honor i amiga de la reina i l'acompanya en aquest exili juntament amb la filla. Per tant, ja tenim mare i filla, han passat per Madrid, han passat per Roma i s'instal·len a París. Clar, l'entorn de la petita Clotilde és un entorn privilegiat i ben empolainat, eh? Vull dir, és un entorn aquí amb molta qualitat, amb molta cultura. Per tant, la filla estudia pintura, diuen que tenia moltes habilitats per la pintura, però també estudia música. I allà veuen on realment tenia el seu talent. A París, com deia, rep classes del mateix professor d'arpa de la reina, el gran arpista i compositor Félix Godefroy. Heu de pensar, de fet, que l'arpa en aquest moment era un instrument absolutament de moda. Uh-huh. Després, al segle XX, cau una mica la moda, però en el segle XIX era un instrument que l'estudiaven la gent molt, molt, molt benestant.
1: Un signe d'estatus, també.
0: Sí. Absolutament. I la reina estudiava arpa amb el més gran arpista. Uh-huh. I, com dèiem, la petita Clotilde també estudia arpa amb aquest professor. I la reina, en aquest punt, jo crec que ja se n'adona, no?, de les habilitats de la petita Clotilde, i li fa també una mica de mecenes. Li regala una arpa...
2: Caram, noi!
0: Sí, sí, hi ha una relació estupenda. Anem amb la segona audició, i de fet, clar, per fer aquest programa ha sigut una qüestió quasi bé de convicció, perquè, clar, no tenim gravacions d'ella.
1: D'ella mateixa no, clar.
0: I també he tingut bastants problemes per trobar programes demà, perquè però n'he trobat un d'un concert que va fer, i totes les audicions que escoltarem avui són audicions d'aquest programa i que ella va tocar. La següent peça que tocarem és d'aquest arpista i compositor que us deia, Félix Godefroy, que és una peça que ella també va tocar molt, que és La dansa de les silfes.

0: Doncs Miquel, la història, tu ja has anunciat que seria fascinant i que tindria molts episodis, déu-n'hi-do tots els viatges que hem fet amb Clotilde Cerdà des de que era ben petitona.
1: I tot just hem començat.
0: I tot just hem començat, això volia dir.
2: Que... Sí, no té ni 10 anys, quasi bé. O sigui, tot
0: i
2: això...
0: ja la tenim a París, tocant l'arpa.
1: I amb quin entorn.
2: Sí.
0: I tant.
2: El primer concert públic, la primera aparició pública que fa és a Viena, el 12 d'abril del 1873, només tenia 12 anys, a l'església de Sant Miquel, amb motiu de l'Exposició Universal. Aquell concert és un èxit absolut. Jo crec que la gent veu el geni desbordant de la petita Clotilde. Van al·lucinar. I van al·lucinar tant que la recepció posterior a l'ambaixada espanyola rep tots els elogis de tothom, i en aquesta recepció hi havia l'escriptor francès Victor Hugo.

0: que la bateja amb el pseudònim d'Esmeralda. Pels seus ulls verds i en honor al seu personatge a la novel·la Notre Dame de París.
1: Ah, això sí que em sona.
0: Sí, ara igual estem desbloquejant.
2: Sí, sí, amb el nom artístic.
0: Però espereu-vos, espereu-vos.
2: No li farem espòiler.
0: Perquè Víctor Hugo li diu Esmeralda i acte seguir la reina Isabel II li diu, ah, jo no seré menys, jo et posaré el cognom. I el cognom és Cervantes, com el més gran il·lustre escriptor de les lletres espanyoles.
2: I ja tenim nom artístic.
0: Tenim nom artístic, Esmeralda Cervantes.
1: Clar.
0: I així va ser com ella es va donar a conèixer durant els seus primers anys de vida i la seva primera trajectòria brutal, els primers 30 anys.
2: És tan curiós això dels noms artístics, perquè Clotilde Cerdà ve... Esmeralda Cervantes és com...
0: Sona
1: més
0: pompós.
1: Sona
0: un pulós. I a partir d'aquest moment, aquest primer èxit, la seva carrera és meteòrica, i deixeu-m'ho dir, sempre al costat de la mare. La mare que, clar, també amb aquests contactes que tenia, la mare venia de classe burgesa de Barcelona, el seu pare era banquer, per tant tenia molts contactes, li fa gairebé com de mànager, és la mànager de la filla, és qui organitza tot, també amb contactes amb la maçoneria, per tant, els cercles són cercles molt potents. Richard Strauss, que l'havia sentit en aquest concert a Viena, se l'emporta amb la seva orquestra, fa un concert davant de Lluís de Baviera, entre els quals hi havia Richard Wagner, i Wagner diu d'ella que és un absolut geni. Després també fa un concert al Palau de Buckingham davant de la reina Victòria i el príncep de Gales.
2: I passa tothom, per aquí.
0: Tothom. Amb 14 anys fa una macro gira de concerts per Amèrica del Sud, al Teatre Colón, el gran rei Pere II de Brasil l'anomena artista a la seva cambra imperial, etcètera. I una de les coses que també he trobat molt interessants és que ella va tocar amb l'orquestra amb la qual Franz Liszt va fer l'últim concert. I Franz Liszt, al sentir-la, la va sentir tocar la fantasia d'Oberon d'Elias Parish Alvar i va exclamar, és la primera vegada que sento l'arpa. Imagineu-vos, Franz Liszt, Richard Wagner, quins noms
2: Strauss, sí.
1: I només 14 anys, ella.
0: Amb només 14 anys.
1: Mare meva.
0: Va fer concerts a Filipines, Japó, Índia, Turquia, Egipte... Imagineu-vos també en aquesta època com devia ser els viatges.
1: Clar, ara t'ho anava a dir, que...
2: Perquè no és el mateix dia, ara, no.
1: Tots aquests noms de llocs i no era una horeta.
0: No.
2: No, clar, i el xoc cultural, idiomàtic, tot el procés de viatjar i d'arribar a aquests llocs. Sí.
0: I tot això amb 20 i pocs anys, sí. Vull dir que tots aquests països els va visitar en aquests anys.
2: Oh, tant de bo hagués escrit diaris. No n'hi ha?
0: Doncs no ho sé. Però no s'han trobat, però...
2: Mira pel forat del pany, d'aquestes vides.
0: Seria absolutament... superinteressant.
2: I tant.
0: Seguim una altra audició i ara us proposo una de les obres que també, com us deia, ella tocava, que era la fantasia Sur Lucia di Lammermoor del mateix compositor que us deia abans, sí. Elias Parish, en aquest cas interpretada per Immanuel Saison.

0: Déu-n'hi-do, aquesta dona, Clotilde Bosch Sardà, no va descansar mai o què?
1: Doncs sí, va descansar i de fet, ben aviat, clar, aquest ritme frenètic, als 20 anys va baixar una miqueta, després va tornar a pujar, i als 30 anys també va tornar a baixar, i ella, després ja us explicaré, va tenir un final de la vida una mica més calmat. Però amb 24 anys, l'any 85, com us deia, baixa una mica aquesta activitat concertística frenètica i s'instal·la a Barcelona. I a Barcelona fa una cosa superinteressant que per mi la consagra una mica com un artista complet, és a dir, aquell artista que va més enllà de la música i s'intenta implicar amb coses del lloc, no? I a Barcelona funda l'Acadèmia de Ciències, Arts i Oficis per a l'Ensenyança de la Dona, on dones amb escassos recursos econòmics es podien formar en diverses disciplines, aquells oficis que l'industrialització procurava. Clar, ella venia de fora, havia guanyat, havia fet una fortuna.
2: I en un context també, recordem-ho, doncs, això, no? Lligat a una classe social determinada, i clar, ja venia amb una altra mirada.
1: Però fixeu-vos, aquesta implicació, amb aquesta voluntat de voler canviar coses, de fer propostes aquí, no? Aquesta mirada progressista i compromesa socialment. I també, podríem dir que fins i tot un punt prefeminista, d'aquesta idea d'empoderar la dona, de donar-li recursos perquè sigui capaç de... Bé,
0: de fer coses com ella.
1: Sí. Clar, aquesta iniciativa era molt bonica... Però, malauradament, va tenir molt poc recorregut. Perquè les altes esferes no van veure amb bons ulls que ella s'impliqués en això. Clar, ella provenia d'on provenia, tot i ser filla il·legítima d'Ildefons Cerdà, tenia aquest cercle brutal. I li van deixar de donar diners, i aquesta iniciativa va durar 2 o 3 anys. Després d'aquest fracàs, podríem dir, de l'Acadèmia, que de fet ella també va acabar arruïnada, i d'alguns desenganys que va tenir, també algun amorós, també algun laboral, perquè es va presentar en unes oposicions d'art pel Conservatori de Madrid, però hi va haver una mica de tupinada, pren una decisió totalment dràstica, però vista amb la perspectiva del personatge, jo crec que també casa molt bé,
2: A veure.
1: Que és que se'n va a Constantinople a fer de professora d'arpa de les dones del sultà. A l'harem. O sigui, imagineu-vos...
2: Quin canvi!
1: Clar, està aquí a Barcelona i se'n va cap allà...
2: Treballant per les dones de la ciutat, escola dels oficis, i dius, mira, me'n vaig a l'harem.
1: Clar.
2: Que d'alguna cosa he de menjar.
1: Clar, el tema és que, com dius, necessitava també els diners. Clar. I la seva situació econòmica en aquell moment no era molt bona.
0: Sí, dius que va quedar arruïnada.
1: I allà, clar, la devien cobrir d'or. Ella també utilitza aquest lloc com a base d'operacions, també per seguir fent concerts i per seguir explorant això. No
2: s'hi va acomodar, tampoc.
1: No, exacte. Ja tenim la Clotilde amb 30 cap a 40 anys, i és a partir de finals del 1901 que, amb 40 anys, se'n va viure a Santa Cruz de Tenerife, amb la seva parella, per buscar-hi aquesta pau després d'aquesta vida de pel·lícula, que jo, només explicant-ho, ja és que m'he estressat també,
2: Sí, sí, home, i pensant això, diu, amb 40 anys sembla que ja ho hagi fet tot, que ha passat per tot arreu, ha provat de tots, s'ha enriquit, s'ha arruïnat, ha fet de tot, vaja.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, és que va començar molt d'hora.
2: I tant, ja ho veiem.
1: Sí, sí. I a Santa Cruz, de fet, hi residirà, donarà alguns concerts, però sobretot desenvolupa molt aquesta faceta de docent, i allà hi residirà fins a la seva mort l'any 1926. Quina vida,
2: Totalment,
0: Doncs sí. Quina Home, vida? Ja ho has dit abans de començar la secció, a fer-la, que quan l'estaves preparant vas quedar fascinadíssim amb la història d'ella.
1: És un personatge brutal i jo crec que s'ha de reivindicar, perquè, ja et dic, a més, clar, no he posat peces d'ella com a compositora, que també en té poquetes, però els intèrprets en aquesta època també ho feien molt, això de fer petites peces, però clar, no tenim gravacions, no tenim partitures, per tant, aquí hi ha una cosa important també.
2: Hi ha una feina de fer. Exactament, a fer gravacions i a rescatar aquests repertoris que en són propis també, són part del nostre patrimoni, que mereix la pena que hi hagi, que existeixin versions ben gravades i actualitzades.
1: Sí, sí, sí. I si em deixeu, acabarem amb dues coses.
0: Va.
1: Una és una audició, evidentment, com sempre fem. Em deixeu.
2: No ho sé.
1: I l'altra... T'ho estàs pensant,
2: Ho estic pensant encara, a veure.
1: I l'altra és una recomanació d'un llibre, que no ho he fet mai, però crec que avui és molt interessant. Hi ha un llibre de Mariel Carme Roca que es diu Les illes interiors, que Mariel Carme Roca és una filòloga escriptora que ha indagat molt sobre aquest personatge i ha fet una novel·la sobre ella. Per tant, us animo a que el llegiu per, evidentment, entendre aquesta part també novel·lística, però crec que és important també per entrar dins aquest personatge.
2: Doncs ens n'apuntem.
1: I l'audició que us deia, hem començat amb Félix Godefroy. Félix Godefroy va ser el seu gran professor. I també compositor. I, si us sembla, acabarem la secció d'avui amb el Carnaval de Venècia, interpretat per Xavier de Mestre, també, de Félix Godefroy.
2: Doncs fantàstic. Sí que em sembla.
0: Va. Doncs sí.
1: Us ha agradat, eh?
0: Acabem així. Som-hi. I fins d'aquí 15 dies.
1: Ens veiem d'aquí 2 setmanes.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.

0: Ai, Esther, doncs ja és hora de plegar. Ens queda menys d'un minut.
1: Què li passa, en Miquel?
0: Que en Miquel no ha marxat de l'estudi, que ens deixa caure coses així fora de micròfon i després ens fa riure quan obrim. Però bé, que demà hi tornarem a partir de les 8, que esperem que hagueu gaudit d'aquest programa. Nosaltres ho hem fet des del principi fins al final. Per tant, què tindrem per demà?
1: Doncs la secció de cinema i música amb Xavier Cervera, que ens parlarà dels dublinesos, i un reportatge de...
0: En Miquel, no riguis. No podrem acabar. Us esperem demà.
1: Que vagi
0: adeu,
1: molt bé.
0: Adéu-siau. Adéu.
2: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
3: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
2: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
3: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
4: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a una de les sales de cambra de més prestigi de Tòquio. Ens n'anem fins a l'auditori Hamarikui Asai. I serà per a sentir un quartet de corda fundat a París l'any 2012, un dels quartets de corda europeus més destacats d'aquesta generació és el quartet Van Cuyck, que interpretarà música de Franz Schubert, d'Antonín Dvořák i de Félix Mendelssohn a partir d'ara mateix. És el que van interpretar el maig del 2024 al Japó i és el que va gravar la radiotelevisió japonesa. És el concert que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'avui comença amb la música de Franz Schubert, amb un moviment de quartet compost l'any 1820. Un fragment magnífic, no arriba als 10 minuts de música i ara el sentirem en la versió d'aquest quartet de corda, el Van Cuyck, que ha estat molt premiat des de la seva fundació. Per exemple, van ser elegits Rising Stars l'any 2017 i dos anys abans ja havien estat guardonats amb el primer premi del certamen de música de cambra del Wigmore Hall de Londres. Doncs ara, i per començar el concert d'avui, interpreten el quartet Satz, el moviment de quartet, el que havia de formar part d'un quartet que Schubert no va acabar mai. És en do menor, és el 703 del compositor vienès i aquesta és la versió del quartet Van Cuyck.

Música fantàstica per començar aquest concert d'avui. Hem sentit el quartet de Satz, el moviment de quartet en do menor, Deutsch 703, que Franz Schubert va compondre l'any 1820. Música que forma part d'una de les obres inacabades del compositor vienès. I aquest quartet Satz, avui l'hem sentit en versió del quartet Van Cuyck, que és, de fet, el protagonista de l'enregistrament que us oferim, gravació de la ràdio televisió japonesa, un dels concerts que els Van Cuyck van fer a la seva gira l'any 2024, perquè aquest concert es va fer el maig d'aquell any i després de Schubert va continuar amb Antonín Dvořák. Avancem uns quants anys, per tant, en aquell segle XIX i ens situem al final, quan Dvořák va acceptar aquell càrrec d'anar al Conservatori de Nova York per a dirigir-lo. Una de les obres més famoses del seu catàleg van aparèixer en aquell moment, l'any 1893, que és quan va compondre a Iowa el quartet que coneixem com Americà. I que ara hi interpretaran els Van Cuyck, que han tocat en sales com el Wigmore Hall de Londres, el Musikverein de Viena, el Concertgebouw d'Amsterdam, el Teatre dels Camps Elisis de París o el Lincoln Center de Nova York. Avui el sentim des de la gravació japonesa que us oferim i ara hi interpreten el quartet de corda número 12 en fa major, l'Americà, l'opus 96 d'Antonín Dvořák. Aquesta és la versió del quartet Van Cuyck.

Aquest era l'esplèndid quartet americà d'Antonín Dvořák, el número 12 en fa major, l'opus 96, compost als Estats Units l'any 1893. La versió que us n'hem ofert era la del quartet Van Cuyck, que són els músics que sentim des d'aquesta gravació que us oferim avui de la radiotelevisió japonesa. El quartet Van Cuyck, ho dèiem abans, va ser fundat a París l'any 2012. Grava amb el segell Alpha Classics i els seus enregistraments amb música de Mozart, per exemple, els van valdre el guardó Xoc de Clàssica, el diapasó d'or descoberta, a més del Choix de France Musique, que és l'emissora de ràdio pública francesa dedicada a la música clàssica. Doncs els Van Cuyck ara continuen el seu concert després d'haver interpretat ja Schubert, Dvořák i, a continuació, Félix Mendelssohn. De Mendelssohn, el 2023 en va aparèixer el segon volum de la integral de quartets que grava el quartet Van Cuyck. Doncs ara, de Mendelssohn interpretaran el quartet de corda en fa menor, opus 80, aquell que Mendelssohn va escriure al final de la seva vida, quan ja havia mort la seva germana Fanny Mendelssohn. És un quartet esborronador, és el quartet de corda en fa menor, opus 80 de Mendelssohn, que sona així en la versió del quartet Van Cuyck.

Félix Mendelssohn va compondre aquest quartet de corda poc abans de morir, poc després que hagués mort la seva germana Fanny Mendelssohn. És un quartet de l'any 1847. Es va estrenar un any després de la mort de Mendelssohn, l'any 1848. Això passava a Leipzig amb el violinista Josef Joachim. Joachim en aquell moment era un jove de només 17 anys. Doncs avui la versió del quartet de corda en fa menor, opus 80 de Félix Mendelssohn, era del quartet Van Cuyck, que és el quartet que hem sentit durant tot aquest concert que van fer a l'auditori Hamarikui Asahi de Tòquio. És un concert gravat el maig del 2024 per la radiotelevisió japonesa, un concert que s'havia d'acabar amb la música de Mendelssohn, la música que han enregistrat els components del quartet Van Cuyck. Però després dels aplaudiments hi va haver una mica més de música, extreta també d'un altre enregistrament que han fet els quatre components del quartet Van Cuyck. És el disc que porta per títol Impressions parisenques. És un disc del 2024 centrat en la música de compositors com Francis Poulenc o Gabriel Fauré, que són els dos noms que van aparèixer fora de programa. Primer, Francis Poulenc, de qui en sentirem Le Chemin de l'Amour, en un arranjament de Jean-Christophe Masson, que és un violoncel·lista francès. I després això s'enllaçarà amb els aplaudiments amb Le Berceau, que forma part del recull de tres melodies. És l'opus 23 número 1. I l'arranjament que sentirem és de Gildas Guillon, que és un musicòleg, un músic francès nascut l'any 1982. Per tant, fora de programa, Poulenc i Fauré en versió del quartet Van Cuyck, que d'aquesta manera sí van acomiadats del públic de Tòquio.

Després d'haver interpretat Schubert, Dvořák i Mendelssohn, les obres fora de programa que van interpretar aquests quatre músics que van fundar el quartet Van Cuyck a París el 2012, doncs després de tot això, la música va ser francesa, Poulenc i Fauré, de Poulenc, Le Chemin de l'Amour, en un arranjament del violoncel·lista francès Jean-Christophe Masson, i després de Gabriel Fauré, Le Berceau, del recull de tres melodies, opus 23. L'arranjament és de Gildas Guillon. És el punt final definitiu al concert que van fer els components del quartet Van Cuyck a Tòquio, a l'Auditori Hamarikui Asai. Això passava el maig del 2024, en un concert que va començar amb el moviment de quartet en do menor, Deutsch 703, de Franz Schubert. Després hem sentit el quartet de corda número 12, l'americà, en fa major, l'opus 96 de Dvořák, i finalment el concert s'havia d'acabar amb el quartet de corda en fa menor, opus 80, de Felix Mendelssohn.

0: del son, però ja ho heu vist, hi va haver una mica més de música, música francesa, música que feia poc que havien presentat en disc els components del quartet Fancoic, perquè el 2024 van publicar el disc Impressions parisenques amb música de compositors francesos, que són els que posen el punt final a aquest concert d'avui, gravació de la ràdio-televisió japonesa, un dels enregistraments que han arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissió sora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir música d'un compositor que va viure la segona meitat del segle XVIII i l'inici del XIX. És el txec Georg Drušecký. Va morir el 1819 i ara us n'oferim la serenata en mi bemoll major que interpreta l'ensemble Zéfiro.

Música del compositor txec que va viure del 1745 al 1819, Georg Drushevsky. Aquesta era la serenata en mi bemoll major i la versió a càrrec de l'ensemble Zèfiro.

0: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la simfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: L'onzena temporada de música antiga a l'Església de Sant Felip Neri ens proposa El goig de l'ànima. El 31 de maig, a l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona, l'Orquestra Barroca Catalana, Lídia Vinyes Curtis, mezzosoprano, i Luca Guglielmi, a l'orga i la direcció, interpretaran concerts per a orga i orquestra i la cantata 170, Vernuch der Ruh, de Johann Sebastian Bach. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.
4: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts al programa Homes Clàssics aquí a l'antena de Catalunya Música. Com bé sabeu, la passada setmana vam començar a preparar-nos per submergir-nos en l'immens món de la tetralogia de l'Anell del Nibelung del grandíssim Richard Wagner.
2: Sí, sí, tot el que vulguis, però no va ser fins ahir que vam començar a recórrer-la, eh?
1: Els preliminars.
2: Voltes i voltes i voltes, eh? De fet, vam començar amb el pròleg, o el que és el mateix, l'Or del Rin, eh? Quan Wagner, doncs, ens planteja els conflictes que s'aniran desenvolupant al llarg de tot el cicle.
1: És la més curta de totes aquestes òperes, 2 hores i mitja, l'Or del Rin.
2: No,
1: en una tirada, a més a més, no té cap pausa.
2: És com un anunci. És molt curt, sí. Molt curt. Per Wagner, 2 hores i mitja,
1: sí,
2: no
1: és
2: res.
1: Bueno, és meravellós.
2: Sí.
1: Et manté en tensió des del principi fins a la fi. I avui seguirem avançant, centrant-nos en el segon títol de la tetralogia, que també es coneix com a Primera Jornada.
2: Exacte.
1: I el pròleg avui, doncs, Primera Jornada. Per tant, avui toca La Valquíria.
2: Exacte. I sabeu què passa? Que tenim tantes coses a comentar que avui no ho allarguem més. Vinga, va, comencem.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: grandiositat. Ja som al Valhalla.
1: Ja som, ja hi som.
0: Som al Valhalla.
1: Ja hi som. Ja hi som, però avui tirem endavant. Vinga,
0: sí,
1: va,
0: això que estem escoltant és el final de l'Hort del Rin, eh?
1: Exacte, sí, sí. Doncs Die Walküre, o La Valquíria, de Richard Wagner, és la segona òpera del cicle de l'Anell dels Nibelungs i, de fet, home, estaràs d'acord amb mi, Albert, potser una de les més intenses des del punt de vista emocional, no?
0: Jo crec que sí. Jo crec que sí, sobretot al final, que és una absoluta meravella, com podrem demostrar-vos al llarg del programa d'avui. Mm-hmm. És una escena preciosa. Què dir, no?, d'aquestes grans òperes de Wagner, totes són precioses. Segons Wagner, La Valquíria és la primera jornada del cicle, estrenada el 1870, i marca un canvi respecte a L'Hort del Rin, que estem escoltant ara mateix de fons, eh? I és que si en la primera predominava el món dels déus i el poder, tal com us vam explicar el programa anterior, que podeu recuperar, eh?, a catmusica.cat/homesclàssics, aquí a La Valquíria, Wagner se centra ara en els conflictes humans. Uh-huh. Per tant, el nucli de l'obra és el xoc entre l'amor, la llei i la llibertat.
1: Exacte, i precisament això és el que us volem explicar.

0: Anem a centrar-nos ja d'entrada en l'argument de la Valquíria, perquè, com dèiem, tal com podem percebre en aquest preludi musical, s'obre enmig d'una tempesta. Hi ha algun personatge que està enmig d'una tempesta buscant alguna cosa. Apareix Sigmund, que està esgotat i se sent que està perseguit. Per tant, percebem aquest perill que ell viu. I arriba en una cabana a la qual ell pica a la porta buscant refugi. I allà és acollit Sigmund per Siglinda, que viu Siglinda amb el seu marit Hunding.
1: Aneu apuntant, perquè això és pitjor que Joc de Trons. O sigui, aneu apuntant, que això... Avui sí que comencen curves. O sigui, a veure, m'has dit Sigmund,
0: sí?
1: Siglinda i Hunding.
0: Però, i Hunding.
1: Qui són tots aquests personatges, Albert?
0: Bona pregunta. Ara hi entrarem, eh? Des del primer moment, quan Sigmund i Siglinda es veuen per primer cop, tot i que ells no saben que no és el primer cop que es veuen, però ells perceben com si fos el primer cop que es veuen, de cop i volta neix una atracció intensa i inexplicable, que ells no, tampoc entenen que sentin aquest magnetisme l'un per l'altre.
1: Sí.
0: I quan Hunding torna, recordem, el marit de Siglinda,
1: sí,
0: descobreix que Sigmund no és una persona qualsevol, és el seu enemic.
1: Ostres.
0: I el desafia a un duel l'endemà, tenint aquest acte de cavallerositat, li diu, avui dono aixopluc, però demà ens hem de batre en un duel a espasa els dos.
1: Fixa't, per tant, Sigmund i Hunding s'havien enfrontat amb el passat, no?
0: Això
1: diguéssim,
0: és.
1: I perquè, clar, si ell sap que és el seu enemic, vol dir que hi havia hagut alguna cosa abans,
0: exacte,
1: no? I, clar, ara es troben enmig d'una tempesta, però, clar, mentre Sigmund és acollit a casa de Hunding, com tu dius, amb un acte de generositat, en el fons.
0: És aquesta visió cavalleresca de
1: sí,
0: la vida, no?
1: Abans de...
0: Demà et mataré, però
1: exacte,
0: vull
1: exacte,
0: que no, et dono sopar i aixopluc. Exacte.
1: Que moris ben fart.
0: I no oblidem un detall que no és menor, que Siglinda, la dona de Hunding, s'enamora de Sigmund.
1: Ah, aquesta val? Atracció que deies abans.
0: Exacte.
1: Yeah. Aquí veig ell... una mica Besendonck, no?
0: I ell d'ella, aquí... també, eh?
1: Ah, ell d'ella també.
0: I ell també, clar, clar. Doncs bé, durant la nit, Siglinda explica a Sigmund que el dia del seu casament, un misteriós desconegut va clavar una espasa en un arbre destinada només a qui fos capaç d'extreure-la.
1: Ui, aquí se me'n va ja cap a la taula rodona
0: sí,
1: i el rei
0: Artur. Cavallers.
1: A veure,
0: sí,
1: què està passant aquí? Però, o sigui, un desconegut. I qui és aquest desconegut?
0: Ells no ho saben. Nosaltres, com a públic, sí que ho sabem, es voten.
1: Nosaltres ho sabem?
0: Ara sí.
1: I com ho sabem?
0: Per les referències també dels Leitmotiv.
1: Ah, amigo.
0: Que ens donen informació.
1: És molt important, això, eh?
0: Clar, clar, clar.
1: És molt important, perquè, clar. Si no, hi hauria d'haver algú explicant-nos això. Però amb la música s'explica tot.
0: Doncs
1: molt bé.
0: Es voten, disfressat de caminant. Val? És un Leitmotiv diferent. El que tampoc saben ells, ara per ara, és que Wotan és el pare de Sigmund i Siglinda.
1: No.
0: Sí, senyor.
1: No.
0: Sí.
1: Però un moment.
0: Els va tenir amb una mortal.
1: Sí, però m'acabes de dir que s'atreuen.
0: I són germans. Et diré més, són germans bessons.
1: Perdona. Mira, com puja la música. Però escolta'm, però a veure, un moment. O sigui, parem rotatives. O sigui, s'atreuen perquè es veuen amb un mirall, en el fons, perquè es deuen semblar tant, si són bessons.
0: Sí, bé, són bessons.
1: Ostres,
0: en tot cas,
1: que fort.
0: Voten és el
1: però
0: pare.
1: Ells no ho saben, no?
0: No. Vale. Encara llavors, no ho saben.
1: D'acord, però escolta'm, i tornant al rei Artur, tornant a l'espasa, vull dir, clar, llavors... Suposo que si li diu a Sigmund que hi ha una espasa no sé què, Sigmund és el que la podrà extreure,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, la podrà treure sense cap mena de problema.

0: desconegut, va clavar, etc. Recorda que el seu pare li va prometre que trobaria una espasa quan ell necessités una espasa per defensar-se. Mm. I lliga cap, diu, ostres, aquesta espasa me la deu haver deixat el meu pare.
1: Clar, i l'endemà s'havia de defensar.
0: Clar, llavors té l'arma per poder-se defensar, no?
1: Clar.
0: Clar, i quan veu l'espasa, doncs Sigmund va cap allà, primer intenta extreure-la, ja va haver una mica d'èpica, no? Me costa, però al final l'acaba extraient. L'espasa és important, es diu Notum.
1: Notum.
0: És molt important que retinguem això de l'espasa perquè tindrà rellevància en el futur de la tetralogia, va, amb les òperes que vindran.
1: Notum, eh?
0: Notum, una espasa que va deixar el seu pare, que en realitat, com dèiem, és Votan, tot i que ells en aquell moment encara no ho saben. De fet, com dèiem, són fills de Votan i una mortal que va néixer, que va morir, perdó, que està mortal, en néixer Sigmund i Sigglind, d'aquests germans bessons. Va morir d'una part. A més, en aquest moment, els dos desconeixen això, que són germans bessons. Però en lloc de separar-se, senten un magnetisme que el seu amor s'intensifica i decideixen marxar junts.
1: D'acord. Per tant, tenim uns germans bessons, Sigmund i Sigglinda, que s'enamoren quan es veuen, però clar, ella... és fort perquè ara anava a dir... O sigui, però ella està casada. O sigui, no és que siguis germans i això sigui un problema, no. El problema és que
0: està casada. A més, està casada. Sí, ja.
1: Està casada amb Hunding, no?
0: Sí.
1: Però clar, Sigmund té aquesta espasa, no? La famosa Notum.
0: Exacte. Tenim uns germans, s'enamoren, sí. Ella està casada amb Hunding i ell, Sigmund, té l'espasa Notum. I això ens porta

0: Situats al segon acte de la Valquíria, si el primer acte els protagonistes eren mortals, perquè els ser fills d'una mortal, ells són mortals, el segon acte d'aquesta òpera de Wagner, posem el focus ara en els déus immortals, no? I en concret voten el rei dels déus, no?, que vol protegir Sigmund, el seu fill Sigmund, perquè representa... O sigui, per què el té aquest fill? Perquè intenta que sigui un heroi lliure que pugui actuar sense estar sotmès als pactes divins, pugui tenir certa llibertat d'actuació. Però Frigga, que és la deessa del matrimoni, i la dona de Votan...
1: Detall important.
0: Detall important.
1: Detall important.
0: Li diu, no, tu no pots protegir, en aquest cas, a Sigmund, perquè va contra, diguéssim, les normes que tu, Votan, has creat.
1: I bàsicament no és fill seu. De Frigga.
0: D'ella.
1: De Frigga, sí, sí, clar, sí. Clar. De fet, ella argumenta que Sigmund ha trencat totes les normes.
0: Clar.
1: És adúlter, és incestuós, clar, vol fugir amb la seva germana Siglinda, que està casada amb Hundik, a més,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Per tant, clar... Votan, en el fons, està atrapat per les seves pròpies lleis, els juraments, i clar, doncs es veu obligat a cedir.
0: Clar, aquí tenim la dualitat, no?, de la responsabilitat del poder.
1: Exacte.
0: I l'amor del pare. Són dues coses contradictòries, perquè el pare vol protegir el seu fill, però si vol ostentar el poder ha de ser coherent amb les normes que ell ha establert.
1: Clar, el que passa és que, a més, ens trobem amb un déu totpoderós que ha de canviar d'opinió, no?
0: Clar, clar.
1: Que té una part de sentiments mortals, no?
0: Exacte, però clar, al final, però, acaba obeint a Frigga, dient, clar, tens raó, s'ha d'imposar el poder per damunt, clar, de l'amor. Recordem la filosofia de Wagner, no?
1: Exacte.
0: El poder no pot assolir-se renunciant a l'amor. I en aquest cas ell decideix renunciar a l'amor pel fill per mantenir el poder. De fet, arribem en un dels moments més importants de l'òpera, quan Votan confessa a Brunhilda, que és la seva filla preferida, el seu fracàs i la seva desesperació, perquè ell vol protegir a Sigmund. Però malgrat aquesta situació, li ordena Votan a Brunhilda que permeti la mort de Sigmund.

0: escoltem és a Hans Hotta interpretant el personatge de Wotan, però fixeu-vos, Wotan és el rei dels déus, el déu que més mana, més poder té, i fixeu-vos quina declamació escoltam ara mateix. Està enfonsat a la misèria en haver de prendre aquesta decisió de dir-li a Brunhilde que permeti la mort del... de Sigmund.
1: Per si us heu perdut, perquè clar, com que no estem a la tele no podem fer un gràfic, però si ara penséssim una mica en l'arbre genealògic, no? Tenim a Wotan a dalt de tot, a dalt de tot, i a sota tenim Brunhilde, que és immortal, i al costat de Brunhilde, però que són mortals, no? Tindríem a Sigmund i Sigmund.
0: Això mateix.
1: Doncs, per no perdre el fil, el que dèiem, no? Wotan li diu a Brunhilde que permeti la mort de Sigmund quan justament aquest lluiti contra Hunding.
0: Contra Hunding, exacte. Però quan Brunhilde troba Sigmund, ella va amb aquesta idea, però quan troba Sigmund, es commou en descobrir la noblesa de Sigmund i què fa? Decideix ajudar-lo. Detall també decisiu en la tetralogia.
1: Si desobeeix el seu pare.
0: Exacte. No obeeix a Wotan. Però en el moment del combat, quan sembla, gràcies al suport de Brunhilde, que Sigmund pot guanyar, Wotan intervé. Què fa? Trenca l'espasa Notung. L'espasa que ell mateix li havia deixat al seu fill, és Wotan qui li trenca. I clar, això provoca que Sigmund mori en mans de Hunding. Tenim un personatge allà mort, importantíssim.
1: Sí, sí, sí. I clar, això ens porta doncs, fins al tercer acte i, evidentment, un dels moments més cèlebres de tota la tetralogia.

0: Sí, perdona, no hi ha res més peliculero...
1: Home, i tant.
0: ...que aquest tema.
1: Sí, sí.
0: O sigui, Wagner, un avançat al seu temps, absolutament.
1: Absolutament. Absolutament. Absolutament. Apocalipsis Now, Francis Ford Coppola.
0: Sí, però...
1: Com podria ser, sí.
0: Com podria ser qualsevol altre, no? En tot cas, clar, l'acte tercer s'obre amb la famosa cavalcada de les Valquíries, una escena espectacular en què justament...

0: Precisament recullen els herois morts precisament amb la idea de crear un gran exèrcit.
1: Exactament. Cavalcada de les Valquíries de l'òpera La Valquíria.
0: Exacte.
1: Que a vegades hi ha aquesta confusió, no?
0: No, exacte.
1: L'òpera és La Valquíria, sí, en singular, perquè La Valquíria, sí, és Brunilda.
0: Exacte. I la, o sigui, l'òpera Valquíria... no són les Valquíries.
1: No, no, no. És La Valquíria en singular, que és Brunilda. Mm. Brunilda arriba amb Sieglinde, després d'aquest moment de la cavalcada, apareix Brunilda amb Sieglinde, que està fugint de la ira de Wotan, perquè no oblidem que Sieglinde ha desobeït Wotan en voler defensar a Sigmund, cosa que al final Wotan ha hagut d'intervenir, causant la mort finalment de Sigmund en mans de Hunding. Doncs bé, Brunilda arriba, com dèiem, Sieglinde, fugint de la ira de Wotan. Les altres valquíries, però, tenen por d'ajudar-les per por de desobeir també el seu pare, Wotan.
0: Perquè les valquíries són filles de Wotan.
1: Totes són filles de Wotan, sí. Wotan... Bueno. Finalment...
0: Bueno, és com el Zeus, no?
1: Exacte.
0: I tots aquests Zeus,
1: exacte,
0: mitològics que tenen...
1: València...
0: Que tots són fills seus.
1: Seria l'equivalència nòrdica.
0: Exacte.
1: Total, que finalment Brunilda decideix salvar Sieglinde, també contradint les idees de Wotan, i aquesta, Sieglinde, li explica que està embarassada de Sigmund. I que al seu ventre hi està creixent, atenció, Siegfried.
0: Ep!
1: Siegfried,
0: molt
1: nom
0: important.
1: Molt important.
0: Molt
1: de fet,
0: important.
1: Quan diu aquest nom, de cop i volta apareix el tema musical de Siegfried, en escena. I qui és Siegfried? El futur heroi. Un futur heroi. Aleshores, li dona els fragments de l'espasa Notung, Brunilda a Sieglinde, i li diu Brunilda que se'n vagi al bosc a protegir-se, s'amagui allà, i que ella procurarà que pugui salvar-li la vida. I aquí es produeix un moment preciós, que és l'agraïment de Sieglinde, que ho fa a través d'un tema musical, no hi entrem molt en el detall, però és un tema musical que és la redempció per amor, que també apareix de manera reiterada. I veureu com realment és un motiu que il·lumina de cop i volta una situació tan tràgica com la mort de Sigmund, l'embaràs amb el pare absent, fugint perquè Wotan no les mati, etc. Doncs ella, de cop i volta, veu l'esperança de la vida, no només la vida pròpia, sinó la vida del que té el seu ventre, clar, i li vol agrair amb una música tan bonica com aquesta.

0: que escoltàvem un moment, aquest petit fragment musical amb aquesta melodia tan bonica, és el tema, com dèiem, de la redempció per amor i l'agraïment de Siglinda cap a Brunilda.
1: Per tant,
0: sí.
1: Jo és que vaig fent una mica de resumets petits perquè és molt fàcil perdre's.
0: És fàcil perdre's, sí.
1: A més, amb tants noms tan fàcils de dir...
0: I hem de reconèixer, els bagnarians que ens esteu escoltant, us adonareu que ens deixem detalls de l'argument.
1: Home, tant.
0: Expressament, eh?
1: Clar.
0: Expressament.
1: Clar, clar.
0: Anem al diguéssim, al fil principal de l'argument.
1: Clar, però fixa't. Has dit Sigmund, Siglinde i Siegfried. O sigui, al final és
0: una mica cacofònic tot plegat.
1: Clar,
0: sí.
1: No, i difícil de retenir, eh? En tot cas, hem arribat al punt en què Sigmund està mort. Recordem, Sigmund, el fill de Wotan, el fill, sí, mortal.
0: I germà de Siglinda.
1: Exacte. I l'espasa està trencada, el Notum, no?
0: Notum, sí.
1: Però, clar, Brunilda doncs, ha protegit Siglinda, i que precisament està embarassada de Sigmund, i tindrà un fill, que serà el gran heroi, que és Siegfried, i que ara fora d'antena anem una cosa interessant. I és que un any abans...
0: Sí, el 69.
1: De l'estrena...
0: 1869.
1: Va néixer el fill de Wagner...
0: Que es diu Siegfried.
1: Exacte.
0: Es diu Siegfried.
1: Vull dir, més megalòman impossible,
0: no? Impossible, impossible. Sí. Fill de Wagner i de Cosima Liszt.
1: Sí, sí.
0: O sigui, la genètica de Siegfried, Wagner-Liszt, diguéssim, déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: El tema de l'heroi Siegfried dins de l'òpera, passarà la propera jornada, que precisament es titula Siegfried. Ara el que hem de saber és que quan arriba Wotan, castiga Brunilda per la seva desobediència. Aquesta desobediència no serà gratuïta. La temptació inicial és matar-la. Però és la seva filla favorita. Llavors, té una decisió una mica més condescendent. La condemna, primer, a perdre la seva divinitat. Passa a ser mortal. Ja no és immortal, ara és mortal. I també la condemna a dormir fins que un heroi la desperti. Un heroi que no tingui el sentiment de por la desperti.
1: Fixa't tu, eh? Quantes...
0: Però aquest heroi ha de ser mortal, eh?
1: Quanta mitologia barrejada... Amb tantes coses, no? Vull dir, això és la Bella Dorment, per exemple.
0: Sí.
1: O la Blancaneus,
0: sí, sí,
1: per exemple.
0: Sí,
1: aquests,
0: sí,
1: contes nòrdics, sí, també, en,
0: sí,
1: el fons,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir que està tot barrejat. Per tant, Wotan està castigant a la seva filla Brunilde, però que segurament no la tornarà a veure mai més.
0: Ell la tanca, no?, al damunt d'una roca.
1: O sigui, ell pensa que no hi haurà cap heroi que la desperti.
0: Perquè no només la desperta, i no només hi ha d'haver un heroi, li fica un anell de foc al seu voltant.
1: Imagina't.
0: Llavors, l'heroi ha de ser prou valent com per creuar aquest anell de foc, trobar-se amb Brunilda i enamorar-se d'ella. És com molt remot, no?, pensar que hi haurà algú que estarà disposat a fer això. Clar. És com molt remot. Clar, per això, en això que deies tu, Pedro, no? El pare, Wotan, sí, li diu a la seva filla, la castiga d'aquesta manera, i considera que probablement no la tornarà a veure mai més. Per tant, és un comiat, acomiadar-te d'un fill.
1: I un autocàstig, en el fons.
0: Clar.
1: No?
0: No, és que els que sou pares, no?, penseu el que ha de significar acomiadar-te conscientment del teu fill. Per això arribem a un dels moments més emocionants d'aquesta obra, no?, quan Wotan mostra el seu amor de pare.
1: O sigui, ja no és Déu, aquí.
0: Ah, aquí sinó veiem que és... la humanitat d'un Déu, no?, d'una persona, sí, sí, al final. Decideix, doncs, envoltar-la, com dèiem, amb un cercle de foc, perquè només un heroi valent que renuncia a la por pugui arribar fins ella. Aquesta escena és un gran moment, ja que mostra la contradicció d'aquest Déu poderós, però també l'humanitat d'un pare. És la contradicció, aquesta dualitat que ens presenta Wagner amb el personatge de Wotan.
1: Clar, i en un dels moments més destacats de l'òpera és quan, precisament, la música combina una gran intensitat dramàtica amb una emoció superprofunda, no? Mostrant un Déu que, per primera vegada, es mostra, doncs podríem dir, plenament humà. No?
0: Exacte. Musicalment, com us hem anat referenciant, i com passa al llarg de tota la tetralogia, l'obra La Valquíria es construeix també a partir de molts leitmotifs.
1: I tant.
0: N'hi ha un de molt conegut que ja hem escoltat, que és el tema de la cavalcada de les Valquíries, que és superemblemàtic, carismàtic...
1: Exacte. O sigui, que a més té un ritme molt... molt cavalcador,
0: clar,
1: perquè fa ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, no?
0: Sí. Clar, però això funciona amb pel·lícules bèl·liques.
1: Exacte.
0: Quan estan avançant,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí, sí. Clar, jo, per exemple, m'he posat al piano. Clar, ell fa això, eh?

0: Superconegut.
1: Superconegut, sí, superconegut. Sí. Però fixa't tu que, com explicàvem als programes anteriors, ell decideix fer una mica el que vol amb els leitmotifs. I això és un leitmotiv en menor, si menor. Sí? Però hi ha algun moment en què decideix que les valquíries doncs, han de ser més èpiques o han de ser és un moment més d'alegria, més de llum, i llavors ho fa en major. I fa el tema, el mateix tema, però fixa't, en comptes de tan fosc...
0: Clar, té la foscor també perquè estan ressuscitant morts. Hi ha la mort per aquí al mig, també, clar.
1: Sí, doncs ell també ho fa en major i sona així, fixa't.
0: Molt més èpic, sí.
1: Fixa't, la diferència de...
0: Sí.
1: De... Sí, que és aquest arpegi major, clar. Aquest és un tema enèrgic i rítmic que acompanya la cavalcada, però també acompanyarà en diverses ocasions quan aparegui Brunilda doncs, al llarg de la tetralogia.
0: O sigui,
1: quan nosaltres sentim... Tatit, tatit, tí, aquí tenim.
0: Aquí tenim a Brunilda, sí. Exacte. Sí, també sí. És important, molt important, el motiu de l'amor que voten sempre els seus fills.
1: Oh.
0: Per tant, el tema que fa humà el Déu. Mm. És un tema molt bonic, aquest.
1: És un tema molt bonic que... Ostres, mira, jo ara només tocaré el tema i després l'intentaré desgranar una mica per entendre realment què és el que fa humà, això.
0: Val.
1: Sí? Perquè el tema fa això, mira.
0: És que és molt bonic.
1: Ja està, eh? Sí, sí. Anem a plantejar una cosa.
0: A veure.
1: Com és ascendent o descendent?
0: Ascendent, no.
1: No, fixa't.
0: És veritat, no, és veritat, és veritat. Descendeix, és veritat.
1: Descendeix. És veritat. És un déu...
0: Baixa a la terra.
1: Que baixa a la terra.
0: Es fa humà. És veritat.
1: I de sobte... fa aquesta pujada... que necessita... resoldre. Sí? O sigui, musicalment... ens està explicant absolutament tot. És... voten.
0: La seva circumstància,
1: tema.
0: No?
1: És la seva circumstància.
0: Un déu que baixa a la terra, però malgrat segueix sent un déu.
1: A més, fixa't, al principi aquesta baixada és la famosa quarta espanyola. Per tant, diu introspecció, diu dolor, totes aquestes coses.
0: Clar, clar.

0: I ho fa sobre una tonalitat de mi major. Fixa't, eh? El... Sí?
1: És una passada. Mm.
0: Llavors, com descriu això? Amb una certa... Amb una certa pausa, però alhora...
1: Una certa serenor.
0: Serenor i alhora èpica. Ah. Perquè el tira...
1: No hem d'oblidar que és un déu. Malgrat sigui humà...
0: Exacte.
1: O sigui, mostri aquesta humanitat, és un déu.
0: És voten. Que, fixa't,
1: clar.
0: Aquí tenim l'humà i aquí tenim el déu.
1: I la noblesa... El...
0: Sí. Fixa't, estem parlant de tres compassos.
1: Sí, sí.
0: Amb tres compassos està descrivint...
1: Clar. El... Això amb el piano i prou, però fixeu-vos com sona amb tota l'orquestra.

0: L'orquestra d'alguna manera plora fins i tot.
1: Sí, fixa't, a mi això em recorda molt Mahler i em recorda molt Strauss.
0: Ja. Doncs és Wagner, és anterior.
1: Exacte, exacte. Però fixa't que ha avançat. Tornem una altra vegada. Estem parlant de gairebé 30-40 anys abans d'aquestes grans obres.
0: I música molt descriptiva, fixeu-vos, un tema musical que al final és molt petit i no és una cosa complexa.
1: Exacte. I fixa't, també una cosa que m'havia oblidat, quan després de fer això... Fixa't, d'aquí, fixa't aquest canvi subtil. Això?
0: Sí, sí, sí, aquest petit detall.
1: Aquesta anada cap al re menor i després... Es fa la llum, eh? És que és una passada,
0: sí.
1: Justament quan fa el la sol fa, eh? I... Has vist,
0: que,
1: eh?
0: Ara fiqueu-vos a la pell de... Ja no dic de voten, si sou pares o mares, que l'amor que sentiu pel vostre fill, un fill que sabeu que potser no torneu a veure mai més.

0: brutal.
1: És impressionant.
0: És molt fort.
1: És impressionant.
0: I ara imagineu-vos, quan aneu a veure la Valquíria, i esteu ja immersos en la música wagneriana, i de cop i volta hi ha aquest tema, no? I també t'impacta d'una forma increïble. Sí, és brutal. Wagner és molt gran.
1: Fixa't tu que encara hi ha un altre motiu, que, sí, que també escoltarem amb les properes òperes. Tu deies que com l'envolta...
0: Sí, a Brunilda li fa un anell de foc al seu voltant que només pot creuar un heroi.
1: Perdona.
0: Que diu el rei, el déu Loge, que faci aquest foc.
1: Acabes de dir anell... Es diu l'anell del Nibelung,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és veritat. Acabes un cercle, vaja, si vols, però sí.
1: Bueno, anell, sí, acabes de dir foc, no? Mm. Fixa't, ell fa una cosa molt curiosa. En comptes de fer una cosa tèrbola, no? Un foc, no? Mm. O sigui, fa un tema, podríem dir fins i tot alegre. Fixa't. Perdó, eh?
0: A mi aquest tema m'agrada moltíssim, el tema del foc.
1: Són 1, 2, 3, 4, 5, 6 notes. Ti, do, ri. Però...
0: Té un component, és un foc màgic, té un punt de màgia, perquè és un foc que no s'apaga, evidentment.
1: Exacte.
0: I li demana al déu Loge, que aquest també, per tant, quan facin referència al déu Loge,
1: sonarà aquest tema. Exacte. És un tema que és amb tonalitat major i que...
0: Que, perdó, deixa'm dir, que fa el foc Loge, però Loge no canta. Loge en aquesta òpera, com a tal, no apareix. Apareix el foc, però Loge... No té cap frase escrita en la partitura. A la propera òpera de tetralogia sí, però aquí encara no. Però malgrat això, si coneixes el tema, ja saps que hi és.
1: Exacte, sí, sí. Llavors, clar, ell també una mica jo crec que Wagner ens està donant pistes de que és un foc esperançador. Vull dir que aquí passarà alguna cosa.
0: Clar.
1: Alguna cosa bona. No acabarà malament. Si fos això, imagina't que fos.
0: Això és una altra cosa, clar.
1: Jo he fet el mateix, però menor.
0: Clar, però ja no és el mateix.
1: No és el mateix, ja no és perquè ell fa això.
0: És veritat.
1: Fixa't, eh? Doncs aquesta esperança, aquest motiu del foc, apareix al final, envoltant Brunilde i amb tota l'orquestra, doncs sona així.

0: Fixa't, eh?
1: És brutal.
0: Ell harmonitza d'aquesta manera amb el mi. I en comptes de fer aquest sol fa mi amb un altre acord, ho fa directament amb el cinquè grau. Una cosa que dius, Wagner, que senzill. No, no, però té tot el sentit, perquè ell vol aquesta naturalitat, clar, aquesta senzillesa i aquesta obertura de mires, per dir-ho d'alguna manera.
2: En conjunt, La Valquíria és una obra que uneix el mite amb el drama humà i que mostra com fins i tot els déus estan atrapats en les seves pròpies lleis, els seus sentiments i les seves contradiccions.
0: Per tant, Wagner hi explora amb gran profunditat el conflicte entre el deure i l'amor i les conseqüències d'aquest conflicte. I tot plegat doncs, queda perfectament explicat a l'última escena, la coneguda com a comiat de Wotan, que, home, Albert, l'hauríem d'escoltar a l'audició, no?
2: I us diré, als que ens esteu escoltant des de casa, si no heu escoltat mai el comiat de Wotan, avui insisteixo molt, molt, molt, molt, escolteu-lo. Escolteu-lo, perquè és preciós. I jo moro de ganes de tornar-lo a escoltar.

0: Catalunya Música.
1: I ja ho sabeu, arriba el moment de posar-hi una mica més de música i ara, que ja coneixem molt millor la Valquíria de Wagner, anem a fixar-nos al que dèiem ara fa un moment, no? En una de les escenes més emblemàtiques, tot i que, francament, no és la més coneguda, perquè la més coneguda és la cavalcada de les Valquíries, no?
2: Exacte, de l'inici del tercer acte, sí, sí. Però nosaltres ens hem decidit per una escena molt més teatral, comiat de Wotan, eh?, al final de la Valquíria de Wagner, ja que és un dels moments, doncs, més intensos i emocionants de tot el cicle de l'Anell. I, Albert, què està passant amb aquesta escena?
1: Doncs bé, a grans trets podríem dir que Wotan deixa de ser només el déu suprem i es mostra com un pare profundament afectat, obligat a castigar la seva filla Brunhilde, que l'ha desobeït quan ell li ha ordenat que no ajudi a Sigmund, no?
2: Clar, com podreu escoltar, i ara que ja coneixeu els temes, els principals temes, els principals leitmotivs, al començament de l'escena la música està dominada pel motiu de Wotan, associat a la seva llança, eh? És un motiu que representa la llei i l'autoritat. Wotan ha de complir el seu deure, encara que això doncs impliqui separar-se de la seva filla.
1: Fixeu-vos doncs, en el dolor d'un pare en aquest moment, no? Però a mesura que avança el comiat, aquest caràcter va canviant, perquè apareix el motiu de l'amor, que abans explicàvem, que és molt més suau i líric, que expressa la tendresa i l'afecte profund que Wotan, malgrat tot, sent per la seva filla Brunhilde.
2: Per tant, la música ens descobreix així el seu conflicte interior, eh?, entre la llei que ha d'imposar i l'amor de pare, que no
1: clar,
2: pot negar.
1: Al final, un pare és un pare, sigui, sí? com sigui, no?
2: Sí, senyor.
1: Per això, progressivament, la tensió es transforma en resignació. La música es torna més lenta i melangiosa, reflectint el dolor de la separació i l'acceptació d'un destí inevitable. A més, finalment, com dèiem abans, apareix el motiu del foc, brillant i ondulant quan Wotan invoca a Loge, que és el déu del foc, perquè creï aquest cercle de flames que protegirà Brunhilde. Aquest moment, com també apuntava abans el Pedro, no és només un càstig, la música ens ho diu, sinó també
2: exacte,
1: un acte de protecció
2: veus?
1: I d'esperança.
2: Per això és major.
1: Clar, ja que només un heroi valent podrà travessar el foc i despertar-la.
2: Així, a través dels leitmotifs, Wagner doncs, construeix un veritable recorregut emocional, eh? De l'autoritat a l'amor, del conflicte a la resignació i, finalment, a una mena de transcendència. No? I és que aquest comiat mostra que fins i tot un déu com Wotan està sotmès als seus propis límits i que, en el fons, doncs és l'amor el que defineix la seva humanitat.
1: L'amor en la tetralogia de Wagner, concretament avui aquí a la Valquíria. Doncs tot plegat ho podrem escoltar, interpretat per Hans Hotta com a Wotan i Birgit Nilsson com a Brunhilde, dirigits per Georg Solti amb la Filarmònica de Viena, gravació d'absoluta referència que ens està acompanyant al llarg de tota la setmana del segell Decca.

0: Tota la música clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música. Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Escenes com aquesta demostren que Wagner no és només grandiloqüència, sinó que també està ple d'escenes precioses com aquesta que acabem d'escoltar i que, diguem-ho tot, són un repte per qualsevol intèrpret.
2: Totalment, totalment. Acabem d'escoltar el final de la Valquíria de Wagner i més concretament el comiat de Wotan, interpretat per Hans Hotta com a Wotan i Birgit Nilsson com a Brunhilde, dirigits per Georg Solti amb la Filarmònica de Viena. Impressionant, una passada.
1: Una passada, sí, sí. Si voleu més Wagner i més tetralogia, doncs ens retrobem demà aquí a la una del migdia a Catalunya Música. Pau Blasi, el control tècnic, Joca Cardús a la producció. Gràcies i fins demà.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.

0: trobaràs la sobretaula. Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics. So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
1: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
0: So de Cobla, la cobla tal com sona.

A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar.

0: molt personal. Amb Rosa Maria, Bartrol i Jubal.
1: Aquest dimecres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Ariadna Savall, arpista, cantant, compositora i docent. Avui la nostra convidada ens explica per què la música antiga és el centre del seu univers artístic. El compositor posa la melodia i l'harmonia, però hi ha un gran espai de creativitat. I això em fascina, ens ha dit. Comencem.
2: Hola, sóc l'Ariadna Savall Figueres. Soc cantant, arpista, compositora i docent, i aquestes són les peces que expliquen la meva història. La llista de dimecres comença amb un tema que es diu l'arpeggiata, toccata arpeggiata de Girolamo Kapsberger. És una peça que representa els meus primers projectes, no? Entrem ja en una etapa dels meus primers projectes, ja encara com a estudiant, però fent la vida d'estudiant i de músic ja professional. Són els primers passos. I aquí canto amb el conjunt del Rolf Lislevand. I el, com deia abans, el Rolf va ser també un mestre que em va marcar moltíssim. Jo tinc un gran amor per el llaüt i la teorba. Va ser el Rolf qui em va ensenyar els primers passos de tocar amb l'arpa antiga. Ell, com a llaütista i torbista, té un so preciós. Ell toca amb iemes, no toca amb ungles. I té una manera de frasejar, una manera de respirar molt, molt poètica i molt profunda. I com que tinc aquest amor també per la música de llaüt, guitarra barroca i teorba, i l'arpa antiga, de fet, comparteix un gran repertori amb llaüt i teorba i cèmbal, no? Perquè hi ha molt poca música específica per arpa antiga, molt poca. I Kapsberger és un compositor impressionant, que m'encanta, i l'arpeggiata és una peça hipnòtica, i el Rolf va composar una melodia que canto en forma de vocalitz, i al final dic adio, adio, no? És com una despedida. I aquest va ser per mi un projecte també molt important, perquè va ser amb ECM, i vaig conèixer el Manfred Eicher, que és el creador d'ECM, aquesta discogràfica increïble, i que després vaig poder treballar amb ell ja com a Irundo Maris.

0: Molt personal. Músiques per viure.
1: Per què em vaig decantar més per la música antiga, a part del repertori, i que també em va millor a nivell en molts aspectes, és que pots cantar i tocar alhora. I això sempre va ser per mi com una prioritat. És a dir, jo vaig fer els estudis dels dos a Basel, vaig estudiar arpes antigues i cant històric, però la meva especialitat va ser cantar tocant l'arpa, l'arpa barroca o renaixentista o medieval, o amb la lira ja quan si ens anem en l'antiguitat. I és evident que hi ha un repertori molt més gran perquè els mateixos compositors eren llautistes o teorbistes o xambalistes i cantants. Ho veus molt, no?, que ells cantaven i tocaven, com el Giulio Caccini, no?, era teorbista i cantant. La seva filla, Francesca Caccini, era xambalista i cantant. La Barbara Strozzi era cantant i teorbista. La Laura Peperara era cantant i arpista. I això doncs, em va animar molt a aprofundir en aquest repertori immens, no?, de tota Europa i d'aquestes èpoques. Hi ha el barroc tardà, ja és més difícil aquí, o cantes o toques, no? I ja et demana una altra actitud o una altra manera de ser. Però cantar sentada amb l'arpa és, de fet, algo molt natural. I la Maria Dolors Saldé, la meva profe de cant, sempre ho ha dit, que ella sempre s'ha meravellat de lo fàcil que per mi ha sigut, que ha sigut una cosa molt natural per mi. Aquest talent, el tens o no el tens, el pots treballar. Jo l'he treballat molt amb els meus alumnes, però és veritat que també has de tenir un talent per coordinar les dues coses. I hi ha una frase

frase que vaig llegir en una entrevista de l'Sting, molt interessant, que li van dir: quan graves un disc, per què no cantes i toques separat? I ell va dir: impossible, jo quan canto toco el baix alhora, perquè hi ha una connexió molt subtil entre els meus dits i les cordes vocals. I si jo tallo aquesta connexió, cantaré d'una altra manera i tocaré d'una altra manera i no serà aquest resultat tan harmònic i tan bonic. I això per mi va ser com molt lluminós, perquè vaig dir: uau, això és el que a mi em passa. Jo quan canto i toco, les peces que composo o que treballo cantant i tocant, quan les gravo un disc, ho haig de fer també així. No ho puc separar, impossible, perquè és, no em surt. És com tallar aquest fil tan bàsic i essencial, no? I les meves mans i la veu estan totalment unides. El segon tema que he escollit és Mater, és una poesia de Safo, la poetessa grega de Lesbos del segle V abans de Crist, i la música és de Konrad Steinman, és una música recreada sobre la música antiga grega, i he escollit aquest tema perquè el Konrad Steinman va ser mestre meu a l'Escola Cantorum de música de cambra. Jo vaig fer molta música amb flautistes també, sempre m'ha agradat molt la flauta, i amb el Konrad ens vam entendre molt bé. Ell coneixia els meus pares ja de molt jove, van estudiar junts també, i jo vaig entrar en el seu grup en el 2001 amb Mel Pomen, que és un grup especialitzat en música grega antiga, del segle V, VI i VII abans de Crist. I és molt interessant perquè és una reconstrucció. Ell buscava una cantant que toqués la lira i cantés. Quan em va conèixer va dir: uau, tu series la cantant pel nostre conjunt. Per mi va ser molt bonic agafar una lira, la lira de Safo, que és una mica més llarga que la lira clàssica que veiem en les pintures, i és una lira de 7 cordes, i és un cant molt arcaic, però alhora molt contemporani. És a dir, és tan antic que és contemporani. A mi continuo fent música, i és també un aspecte molt important que m'acompanyarà ja durant molts anys.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Ariadna Savall, arpista i cantant.
1: I li preguntem a Ariadna Savall quants instruments té.
2: Sincerament, no ho sé, Rosa Maria, perquè ara hi ha els meus instruments i els instruments també del meu marit, el Peter. Però sí que en tinc uns quants, perquè, clar, a mi m'encanten tots aquests estils diferents. És a dir, tinc diverses lires antigues, tinc les lires antroposofes, després tinc arpes romàniques, arpes gòtiques, tinc algunes arpes renaixentistes, després tinc arpes barroques. De fet, els meus dos instruments principals, a part de la veu, és l'arpa barroca italiana, que és l'arpa triple. Després hi ha l'arpa barroca espanyola, ibèrica, que és l'arpa cruzada, que és creuada. Aquesta en tinc una, però la toco poc, perquè finalment on em sento jo més a gust i on em puc expressar millor musicalment és amb l'arpa barroca triple i amb l'arpa gòtica o medieval, que també m'encanta la seva sonoritat. I a part d'això, tinc lires també, una lira vikinga, una lira de Trossingen, tenim pianos, monocors, salteris, tinc algun salteri de la meva mare, bols tibetans, que també m'agraden molt, i és a dir que no et podria dir exactament. La tercera peça és una peça d'Arvo Pärt, del compositor estonià, que es diu Kuskuskalike. És també una peça de bressol i té una història molt bonica perquè l'Arvo Pärt ens va venir a sentir en el 2000-2001, que jo estava ja de ple tocant amb els meus pares, a Berlín, en un concert que vam fer de família, amb el Ferran, el Jordi, el Pedro Esteban, la meva mare i jo. I l'Arvo Pärt va venir amb la seva dona, la Nora, i va quedar molt... Li va agradar molt el fet de que cantéssim els tres, que cantéssim la meva mare i jo, en el Mareta Mareta, i li va encarregar dues peces. I l'Arvo Pärt va dedicar el Kuskuskalike a la meva mare i a mi. I és molt emocionant perquè si tu compres la partitura, posa per la Montserrat Figueres i l'Ariadna Savall. I això, clar, això és m'emociona molt. I és una peça que cantem les dues, amb Esperion 20, i és, sí, és una cançó molt tendra amb paraules estonianes.

0: Molt personal. Músiques per assaborir.
1: La llista dimecres acaba amb una peça contemporània de la Helena Tulbe, que va ser alumna de l'Arbo Pärt, i aquí és aquesta època, en el 2000, 2002 fins al 2010, és una època per mi molt interessant a nivell de música contemporània, perquè gràcies a l'Arbo Pärt i al Konrad Steinman conec a l'Helena Tulbe i al Yannick Tulbe, que tenen aquest conjunt que es diu Vox Clamantis, que també graven molt amb ECM, com l'Arbo Pärt, no? Que és artista exclusiu d'ECM. I amb l'Helena Tulbe i amb l'Arbo Pärt faré unes gires precioses. Per els seus 80 anys els celebrarem en les seves petites esglésies per Estònia. Bueno, és una època molt interessant per mi, perquè l'Helena buscava una veu sense vibrato, com molt natural, molt pura, però que pogués cantar en un registre molt extrem, sobretot en els aguts. I jo sóc soprano, i amb la música antiga no cantes molt en els aguts. Sempre he tingut aquest registre molt agut, però que no l'he pogut, amb la música antiga no el pots lluir molt. I aquí, en aquesta època que faig molta música contemporània, per mi és molt interessant, perquè puc lluir aquest registre més agut. I és una època també que treballo molt amb la Dolors. La Dolors ha fet també moltíssima música contemporània i ella és una gran experta, i és un treball que disfrutem molt les dues en aquella època. I Silence et l'arme és una peça molt especial, que és amb unes copes d'aigua que estan afinades en diferents tons i amb oboe i veu. És realment música contemporània, i hi ha diverses peces que l'Helena va escriure per mi, per la meva veu, i

dos discos que vaig fer amb ella, que són molt bonics, que vam gravar en una església bizantina a Tallinn. I bueno, és una època també molt interessant perquè se surt del meu camí de música antiga, no? És realment música contemporània, molt difícil, que vaig tenir que treballar molt, però que va ser una experiència molt, molt, molt bonica.

0: molt personal. Músiques per descobrir.
1: Aquesta setmana sona la playlist de Ariadna Savall, arpista i cantant. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
3: l'Auditori.
2: I per anar de museu, concert i espectacle,
3: l'Auditori.
2: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
5: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis.

0: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Aquesta setmana ens hem instal·lat a l'any 1772, en aquell moment de l'eclosió de l'art clàssic del neoclassicisme, tant en les arts visuals com en la música. 1772, un any en el qual estaven en plena efervescència creativa Franz Joseph Haydn, Luigi Boccherini, Wolfgang Amadeus Mozart, el pare Antoni Soler i tants altres compositors. Us anirem fent 5 cèntims al llarg d'aquests 5 capítols d'aquesta setmana, no només de la música, escoltarem les obres que van néixer o que es van estrenar aquest any 1772, sinó també de circumstàncies històriques, polítiques, socials i tecnològiques. Comencem!
0: La música en el seu context a Sincronies.
1: I avui començarem escoltant música de Wolfgang Amadeus Mozart, aquest autèntic geni que el 1772 tenia només 16 anys, poca broma, i va fer una producció formidable. Va fer òperes, simfonies, quartets de corda, això sí, estava viatjant per Itàlia. I aquell país, i especialment la ciutat de Milà, i com de bé que el tractaven, el van inspirar a fer obres de gran bellesa. Avui us farem 5 cèntims de com vivia Mozart en aquell viatge, el tercer viatge que va fer a Itàlia durant la tardor de 1772, quan va arribar a la ciutat de Milà.

I just arribar a Milà es troba amb una sorpresa molt desagradable. Us recordem que Mozart ja havia escrit tots els recitatius de la seva òpera, la que li havien encomanat per ser estrenada el dia de Sant Esteve del 72 a Milà, aquest Lucio Silla. Doncs bé, just arribar, el llibretista de Lucio Silla, Gamerra, havia enviat el poema a Metastasio, que era un personatge de gran categoria, perquè li corregís. Metastasio li va fer moltes correccions i va canviar molts textos, li va aconsellar modificacions al poeta milanès, a Gamerra, però això va significar que quan Wolfgang va arribar amb els recitatius escrits i ja amb música i preparats, va haver de refer-los tots de dalt a baix perquè el text havia canviat per aquesta mena de caprici del llibretista de Gamerra. Per tant, Mozart tenia una feina gens grata pel davant i que li va ocupar força temps. Però avui ens toca escoltar ja l'obertura, que sona així. Estem sentint l'obertura que va ser escrita exactament en aquests mesos inicials de l'estada a Milà durant la tardor, el mes de novembre de 1772, quan va arribar, es va dedicar a reescriure tots els recitatius i també l'obertura. Però fixeu-vos, més elements de la seva biografia. Un record a la seva ciutat, a Salzburg, li escriu una carta el 7 de novembre a la seva germana i li diu, caríssima sorella, li diu en italià, espero que hagis anat a veure-la. A la dama que tu ja saps, no diu ben bé qui és. T'ho prego, quan la vegis, dona-li molts records de part meva. De fet, en una carta del 21 de novembre, Mozart li agraeix això i li diu ja saps bé a què em refereixo. Tot això li escriu Mozart a la seva germana, que una miqueta li fa del que bota amb aquesta noieta de Salzburg de qui deu estar enamorat. En aquests mateixos dies, mentre el fill somia amb el seu amor salzburguès, el pare, Leopold, rememora la seva joventut i en una carta a la seva esposa evoca les noces d'argent que són a punt de celebrar. I recorda amb simpatia també els sentiments juvenils que els han unit, equiparant-los als del seu fill. Fixeu-vos què diu Leopold en aquesta carta a la seva dona. Si Wolfgang no li ha donat el minuet a la senyoreta Waverl, a la filla d'Everlin, és un descuit que ella, segurament, li perdonarà, sabent que Wolfgang és una persona molt distreta i que s'oblida fàcilment de les coses. Ara bé, ha pensat molt abans amb la senyoreta Brisani i la raó és completament natural i no cal que te l'expliqui. Això li diu Leopold, el pare de Wolfgang, a la seva esposa per carta, és a dir, que Leopold veu que el seu fill és un personatge ja enamoradís.

Demà us parlarem més àmpliament d'aquesta òpera Lucio Silla, que dona molt de si, realment té elements força curiosos. Ell mateix ho explica per carta. Ara, però, escoltarem una simfonia que probablement va ser escrita en aquesta època. Es tracta de la simfonia en do major Kegel 96, que se suposa que va ser escrita cap al desembre de 1772 o principis de 1773. No hi ha una data precisa. Alguns musicòlegs la situen l'any 1771, com si fos molt anterior, però en qualsevol cas, el caràcter d'aquesta simfonia lliga molt amb les característiques estilístiques i psicològiques de totes les obres d'aquesta època. Una simfonia que evoca força bé una obertura dramàtica, però on la noblesa de l'estil tendeix a una mena d'interioritat més austera, més concisa, sense dramatismes. No sabem ben bé en quina data es va escriure aquesta simfonia, el Kegel 96, però el que és ben evident és que Mozart s'esforça per expressar emocions, i emocions de caràcter tràgic. I aquesta intenció s'ajusta molt millor a la data del Lucio Silla, d'aquesta òpera que va compondre també a les acaballes del 1772. No seria impossible que sigui un primer intent d'expressió simfònica i d'aquest lirisme patètic que acabarem trobant d'una manera claríssima en els quartets milanesos, que són d'aquella època, per tant, tot lliga. Doncs bé, el que sentirem és aquesta simfonia, que està estructurada en quatre moviments. El ritme inicial de l'Allegro, del primer moviment, tornarem a trobar-lo d'una manera gairebé calcada 19 anys més tard a l'obertura de l'última òpera que va compondre Mozart, La Clemenza di Tito. Curiositat. I encara una altra curiositat. El segon moviment, que és un andante, presenta la particularitat d'estar escrit en un ritme que sembla una marxa fúnebre, un fet molt estrany en Mozart. I, a més, tenim la primera aparició veritablement característica i amb consistència de la tonalitat de do menor en l'obra de Mozart. Mai abans havia utilitzat d'una manera tan potent aquesta tonalitat, el do menor. És a dir, l'andante al segon moviment, pareu l'orella, perquè també és un punt d'inflexió en la manera de compondre de Mozart. El tercer és un minuet amb un trio en fa, molt més alegre, i el quart és un allegro molto. És una simfonia que dura 13 minuts escassament, però és una petita joia també escrita en aquesta època milanesa, en el tercer i últim viatge de Mozart en terres italianes. La sentirem interpretada pel Concertos Musicos de Viena, que dirigeix Nikolaus Harnoncourt.

0: Així s'acaba aquesta sinfonia en do major, Kehel 96, una sinfonia una miqueta enigmàtica perquè no hi ha la data de composició, tot i que sembla ser que va ser composta durant aquesta etapa a Milà, aquests 4 mesos i mig, entre el novembre i el març de 1772 i 73, que Mozart va viure a la ciutat de Milà amb el seu pare per estrenar-hi l'òpera Lucio Silla, que escoltarem demà i demà passat. Aquesta sinfonia, en do major, Kehel 96, té 4 moviments, l'allegro inicial, l'andante, us hi heu fixat? Do menor. Primera vegada que Mozart utilitza de forma tan consistent aquest do menor en una mena de marxa fúnebre, un altre element molt estrany i vinculat pot ser a l'estat d'ànim que vivia Mozart en aquella etapa, a punt de fer 17 anys. El tercer és un minuet i un trio, i el quart era un allegro molto. La interpretació ha anat a càrrec del Concertus Musicus de Viena, dirigit per Nikolaus Harnoncourt, una obra probablement escrita el desembre de 1772 a Milà.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: I en aquesta recta final d'aquest capítol d'avui dels Sincronies us volem parlar i us volem proposar escoltar la música de Franz Joseph Haydn. És el compositor que en ple segle XVIII ja va començar a tastar d'alguna manera aquest estil de fer música tan arrebossat, ple de contrastos, de convulsió, amb les emocions ficades ben endins de la música, i això es tradueix en una sèrie de sinfonies compostes en aquesta època concreta que es coneix com a època Sturm und Drang i que, evidentment, sorgeix del món literari, especialment de l'alemany, i també afecta a altres arts i altres creadors. I avui, en aquest capítol, n'escoltarem la cèlebre Trauersinfonia, és a dir, la Sinfonia Fúnebre, la número 44, una de les més llargues i més boniques de totes les que va compondre en aquesta època. I sona així.

Estem sentint tastets de la Simfonia número 44, aquesta Traue Simfonia, la Simfonia Fúnebre. En aquella època, recordem que estava treballant a la cort del príncep Esterházy, en aquest cas Nicolaus, el magnífic Nicolaus Esterházy, que havia pujat al tron el 17 de maig de 1762. Franz Joseph Haydn era el mestre de capella, era el músic més important de la cort, una cort que tenia una orquestra molt nodrida, que tenia dos teatres, tenia un teatre d'òpera molt important, tenia una pinacoteca, una biblioteca, era un palau extraordinari, grandiós, 1.026 habitacions, situat a la zona fronterera entre Àustria i Hongria. I aquí s'hi feia teatre, s'hi feien òperes, concerts, s'hi representava Shakespeare, s'hi feien festes de llum també, fins i tot, s'instal·laven durant els mesos del bon temps, bàsicament a l'estiu, però fixeu-vos perquè el 1778 s'hi van estar des del 22 de gener fins al 22 de desembre i van fer-hi 242 actuacions, esdeveniments de tota mena, musicals, artístics en general, i això vol dir que Haydn i els seus músics tenien una feinada de por. S'hi feien grans celebracions, també s'hi convidaven personatges il·lustres. La mateixa emperadriu Maria Teresa va assistir i es va allotjar en aquest palau d'Esterházy durant uns quants dies i va rebre, evidentment, totes les atencions per part de Nicolau el Magnífic. Haydn, en aquell moment, va fer un munt de sinfonies, més de 20, una vintena llarga. Va compondre molts concerts, també, per als músics que hi havia a l'orquestra, que eren autèntics virtuosos, i amb qui Haydn va trobar una bona amistat, també. A més, durant tots aquells anys van obligar Haydn a escriure obres per a baríton, aquesta mena de viola de gamba greu que era l'únic instrument que era capaç de tocar el príncep Esterházy i, per tant, li demanava música que ell pogués tocar. Va arribar a fer Haydn 126 trios per aquest instrument entre 1765 i 1765.

172, 126 obres dedicades o incloent aquest instrument que ha desaparegut completament, però és el que tocava el príncep Nikolaus Esterházy. A més, treballava moltíssim, va fer moltes obres, però també tenia molts conflictes entre els músics, que fins i tot es barallaven i tenien també gelosies entre ells. Haydn se sentia aïllat, atrapat en aquest palau d'Esterházy, un palau absolutament sumptuós, monstruosament enorme, però on podia experimentar. Ell mateix era conscient que tenia molts avantatges: estar al capdavant d'una orquestra que vorejava els 20 músics en més d'una ocasió, que disposava de músics realment molt bons per poder experimentar, per fer canvis sense cap mena d'interferència ni tampoc rebre comparacions de cap mena, perquè ell era l'únic músic de la cort, per tant, tota la música que feia era l'única que tastaven els membres d'aquella nissaga dels Esterházy que vivien al Palau d'Eisenstadt quan estaven a propet de Viena, o al Palau d'Esterházy durant els mesos de bon temps i d'estiu. Recordem que aquest palau va trigar 18 anys a acabar de construir-se, que va costar 13 milions de florins. Recordem que Haydn en cobrava 400 quan va entrar al servei del príncep Esterházy, i que tenia dos teatres, una sala d'òpera per a 400 persones i que havien, i és aquí on van sonar totes aquestes simfonies que us estem proposant. Doncs ara, a continuació, sentirem probablement la joia de la corona d'aquesta època, d'aquest estil Sturm und Drang de Franz Joseph Haydn, aquesta Trauer Sinfonia, la número 44, la Sinfonia Fúnebre en mi menor.

N'estem sentint uns tastets, però ara ja la sentirem de seguida perquè dura 25 minuts i volem sentir-la sencera. És la sinfonia número 44, en una tonalitat molt especial, mi menor. Atenció, perquè utilitza al llarg de tota la sinfonia aquesta sola i única tonalitat. Tots els moviments estan en mi menor, hi ha petites modulacions a l'interior dels moviments, però pràcticament tota comença i acaba cadascun dels quatre moviments en mi menor. És un dels més bells exemples de l'estil Sturm und Drang, una obra mestra tant pels detalls com per la concepció global. Diu la llegenda que Haydn va demanar que el moviment lent, és a dir, l'adagio, que, atenció, curiosament està col·locat en tercer lloc després del menuetto, això és una cosa molt estranya en l'època, doncs aquest moviment lent, aquest adagio, va demanar Haydn que fos tocat en el seu funeral. Recordem que Haydn va morir el mes de juny de 1809, encara li quedaven gairebé 40 anys de vida, però no es va respectar el desig de l'autor en el funeral de Haydn. En canvi, sí que va sonar aquest adagio en una cerimònia celebrada a Berlín, a la seva memòria, 3 mesos després de la seva mort, és a dir, el setembre de 1809. I va sonar aquesta música, i és probable que aquest títol de Trauersymphonie faci referència a sinfonia fúnebre, òbviament, faci referència en aquest desig del compositor de què sonés aquest adagio el dia del seu funeral. Per cert, un adagio que no és gens tètric, dramàtic ni luctuós. És més aviat tendre, amable, consolador, ja ho veureu, és el tercer moviment que ve just després del menuetto, un menuetto on s'introdueix un cànon, fixeu-vos-hi bé, un cànon in diapasone entre les cordes superiors i inferiors, un cànon que sona així.

Aquest és el minuet d'aquesta sinfonia fúnebre, la sinfonia número 44. Aquest minuet està en segon lloc, és ben estrany. Just després arriba l'adagio, el moviment lent, que està tocat, per cert, amb instruments de corda en sordina. El primer moviment és un allegro con brio, que comença amb un uníson fosc i que trasllada aquest neguit, aquesta agitació, i la sinfonia fúnebre s'acaba amb un quart i últim moviment, finale presto, agitat i violent, que comença també amb un altre uníson tempestuós. Fixeu-vos-hi. I és que aquest quart moviment, juntament amb el primer, són de les més interessants, millors creacions que va fer Haydn al llarg de tota la seva carrera. I ara la sentirem, aquesta sinfonia número 44, Traue Sinfonia, sinfonia fúnebre, en la tonalitat de mi menor, allegro con brio, menuetto, adagio i finale presto, un dels estàndards d'aquest estil Sturm und Drang en la producció de Franz Joseph Haydn. La interpreta l'orquestra The Age of Enlightenment, dirigida per Franz Brüchen. Sentim-la.

0: Doncs aquest finale presto, aquest final tan agitat, tan convuls, tan Sturm und Drang, podríem dir, és el que clou, el que tanca aquesta magnífica sinfonia número 44, la Trauer Sinfonie, és a dir, la sinfonia fúnebre de Franz Joseph Haydn, la joia de la corona d'aquest estil Sturm und Drang que va practicar Franz Joseph Haydn amb més d'una vintena de sinfonies, que era la música experimental que podia fer al Palau d'Esterhaz en aquells anys, i entre el 1766 i el 1770 74 és el moment en què esclata aquest estil, podríem dir-ne protoromàntic, que anuncia ja d'alguna manera les veleitats del romanticisme del segle XIX i que ha estat batejat com a Sturm und Drang. Quatre moviments, Allegro con brio, Menuetto, curiosament col·locat en el segon lloc, això és ben estrany, i que a més començava amb una mena de cànon en diapason, és a dir, un cànon real, a l'octava, instruments greus i aguts. El tercer és un adagio que, recordem-ho, Franz Joseph Haydn va demanar que fos interpretat el dia del seu funeral i no es va respectar la seva voluntat, aquest adagio. Un adagio molt tendre, per cert, i la sinfonia acabava amb aquest finale presto. L'hem sentit interpretat per l'orquestra The Age of Enlightenment, dirigida per Franz Brüchen.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així acabem aquest capítol d'avui dels Sincronies de Catalunya Música. Estem instal·lats al 1772 i escoltant la música dels grans genis que en aquest moment estaven en plena creativitat i efervescència, com Franz Joseph Haydn o Wolfgang Amadeus Mozart. Però aquests dies també tindrem espai i lloc per escoltar la música d'altres compositors actius aquest 1772, com Johann Christian Bach, Luigi Boccherini, el pare Antoni Soler, Giovanni Paisiello, Antonio Salieri o Domenico Cimarosa. Si voleu seguir-nos demà a la mateixa hora de sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música. Sincronies que us presenta aquest qui us parla, Xavier Chavarria, i que us agraeix de tot cor la vostra atenció i la vostra confiança. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dia. Fins demà, a reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Albert Torrents i Marta Lanau.
3: Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
2: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
4: Fixa't com sona Edició Clàssics.
3: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
5: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
3: Oh, Fixa't com sona...
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
6: Hola, bona tarda. Avui la veu de Zitia Meseia, una cantant nascuda a les Barbados el 1956, formada a Londres i que ha fet la seva carrera des de l'escena britànica a cavall entre el jazz

Zitiya Massaia barrejant el reggae i el jazz en aquest projecte Bad Guy creat des de l'escena britànico-caribenya londinenca. Seguirem amb tot un clàssic. Aquí la teniu cantant una de les balades de Cole Porter.

0: versió de la cantant Zitia Massaia amb Rick Lolin al piano d'Under My Skin, una de les balades del catàleg de Cole Porter.
1: I'll call you later.

Doncs era una altra de les propostes de Zitia Masaya, aquesta cançó original Too Busy del treball Just que va publicar el 2015. Tot i el repertori original, Masaya no oblida mai els clàssics.

Sidia Massaia en directe a Londres el 2012 amb la Big Band Reggae Mashup, amb aquestes propostes a cavall entre el gospel, el reggae i el jazz.

0: I'm a Woman, aquesta cançó de Jerry Lavery i Mike Stroller, que va popularitzar a principis dels 60s Peggy Lee, i de la qual Citi Massaia i la Big Band Reggie Majapan feien aquesta versió. Us deixo amb una balada per tancar amb Butterfly, aquesta papallona que és un dels originals de Citi Massaia. I us espero amb més música aquí mateix al Club de Jazz de Catalunya Música a les 11 de la nit. Fins després.
1: Would you be my butterfly? Fly away, take me. Be my butterfly. Change me. See you as my

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. El d'avui és un altre concert de la setmana temàtica que dediquem a les Jornades de Música Antiga de Herne 2024. Unes jornades que en aquesta edició número 48 han triat el lema de reduir, reutilitzar i reciclar. Un total de 10 concerts que exploren la sostenibilitat creativa des de l'edat mitjana fins al període clàssic. I un punt culminant del festival és el concert de l'orquestra belga B-Rock, que es

sota la direcció musical de la violinista Cecilia Bernardini, presenta Johann Sebastian Bach com a compositor reciclador. Sota el títol de Coincidència perfecta, presenta tres obres arranjades o compostes per Bach. Una revisió de la cantata Armida abandonata de Händel, el motet Stabat Mater de Pergolesi transformat en una cantata de Salms i una versió reduïda del concert de Brandenburg número 5. Tot això en aquest concert enregistrat per la ràdio de l'Oest d'Alemanya, la VDR, el novembre del 2024 al Centre Cultural de Herne, Alemanya. Ens ha arribat gràcies al Servei d'Intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Segurament Bach tenia una biblioteca musical privada força impressionant. Després de la seva mort, es va escampar per tot arreu, però, afortunadament, s'ha trobat un nombre considerable de partitures. Aquestes partitures, redescobertes, tenen un valor inestimable perquè no només reflecteixen els interessos i les preferències musicals de Bach, sinó que també proporcionen una visió del seu compromís amb la música del passat o del seu temps. Per exemple, un dels seus interessos va ser la cantata Armida abandonata de Georg Friedrich Händel, una obra per soprano, dos violins i baix continu que Händel havia compost de jove a Roma el 1708. Doncs bé, Bach la va presentar en petites revisions al públic del Café Zimmermann de Leipzig el 1731 i devia sonar així.

L'orquestra barroca belga de Gant Birrock, amb la violinista Cecilia Bernardini al capdavant, ens ha ofert aquesta versió primerenca del concert de Brandenburg número 5. És el concert de Karlsbad en re major, número de catàleg 1050A, que Johann Sebastian Bach va compondre a Köthen cap al 1718. Aquest gran mestre del barroc també va transformar el motet marià napolità Stabat Mater, que el seu coetani napolità Giovanni Battista Pergolesi havia escrit el 1736, pocs mesos abans de morir. El va convertir, uns 10 anys més tard, en una cantata, posant-hi un text anònim en alemany basat en el Salm 51. És la cantata Tilge höchste meine Sünden, esborra, o altíssim, els meus pecats, per soprano, mezzosoprano, dos violins, viola i baix continu, i està catalogada amb el número 1083. Les solistes que ens acompanyen són la soprano Débora Cachet i la mezzosoprano Maria

0: És la cantata de Johann Sebastian Bach, Tilge, Höchte, meine Sünden. Esborra, o altíssim, els meus pecats, número de catàleg 1083. I és una transformació en cantata de salms del motet marià napolità Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi. Avui l'orquestra belga Berock, sota la direcció musical de la violinista Cecilia Bernardini i amb les solistes Deborah Cachet i Marianne Bitte-Killand, han presentat la figura de Johann Sebastian Bach com a compositor reciclador. Sota el títol de Coincidència perfecta, ens han ofert una revisió de la cantata Armida abandonata de Händel, el motet Stabat Mater de Pergolesi transformat en una cantata i una versió reduïda del concert de Brandenburg número 5. Tot això en aquest concert enregistrat per la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, la WDR, el novembre del 2024 al Centre Cultural de Herne, Alemanya. Un concert que ens ha arribat gràcies al Servei d'Intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Ha estat un altre concert de la setmana temàtica que dediquem a les Jornades de Música Antiga de Herne 2024. Unes jornades que en aquesta edició número 48 porten el lema de reduir, reutilitzar i reciclar. Demà, la Capella de la Torre, dirigida per Caterina Baumel, ens oferirà un concert amb obres de Pretorius, Bird, Cabezón i d'altres, en un concert titulat Transmesa de forma innovadora, música dels segles XVI i XVII en el cicle de les estacions. I res més, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Us convidem ara a sentir la veu del gran baríton Matthias Goerne, que al costat del pianista Eric Schneider ens ofereix un cicle de Lieder de Robert Schumann, el que porta per títol 12 poemes opus 35, completat l'any 1840.

És el cicle Dalida, 12 poemes, opus 35, 12 cançons sobre poemes de Justinus Kerner amb música de Robert Schumann. Hem sentit la veu del baríton Matthias Gerne al costat del pianista Eric Schneider.

0: on vulguis i quan vulguis. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui. A Catalunya Música, els dissabtes al matí, obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
1: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.
2: Catalunya Música.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
0: Som dimecres 20 de maig i, com sempre, amb moltes ganes donem la benvinguda i obrim les portes d'aquest assaig general. Com sempre, doncs, des d'ara i fins a les 7 a Catalunya Música, una hora d'actualitat i música.
2: Doncs ara descobrim de quines músiques parlem avui i quins noms hi ha al darrere.
1: Avui, a l'assaig general.
2: Doncs avui comencem el programa en companyia de Jordi Savall, a qui agraïm molt una visita que ens permetrà tocar diverses qüestions, però a qui sobretot hem de felicitar pel premi Ernst von Siemens, amb què ha estat distingit un guardó importantíssim que ja es va donar a conèixer fa unes setmanes i que és a punt d'anar a recollir aquest cap de setmana a la ciutat alemanya de Múnic. Doncs Jordi Savall, molt bona tarda i felicitats.
3: Molt bona tarda. Gràcies.
0: També sentirem les paraules d'Alfredo Costa Monteiro, l'artista que inaugurarà per segon any consecutiu el Festival LEM amb una intervenció al Museu de la Música que tanca una trilogia iniciada doncs, ara fa 3 anys.
2: També ens fixarem en la figura i la feina d'Errol Boisky, músic que ha marcat diverses generacions de cantants i instrumentistes amb el seu treball de vocalista de jazz i docent. I és que demà dijous diversos músics li han preparat un concert d'homenatge a la nova jazzcaba de Terrassa.
0: I els últims minuts del programa seran per Daniel Blanc i Joan Magraner, que venen a presentar-nos el concert titulat Sons de la Terra, una producció de gran format que forma part del cicle dels teus clàssics i que es podrà veure en diversos escenaris catalans, inclòs el Palau de la Música, aquests propers dies. Daniel Blanc intervé com a pianista i Joan Magraner, compositor, i veurà estrenada una obra. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dimecres. Esperem que sigui del vostre gust i

0: Seguim parlant amb Jordi Savall avui, recordem el motiu d'aquest premi Ernst von Siemens, però justament a tomb d'això últim que ara deia, m'agradaria parlar breument, encara que sigui, d'aquest vincle amb Igualada i amb els seus orígens, per tant, que ara sembla que ha experimentat un... Bueno, que hi ha hagut novetats aquestes últimes setmanes, també, l'hem vist inaugurant, actuant en allà i promovent o d'alguna manera donant suport a la construcció d'un nou auditori, que això és a mig termini i serà una realitat.
1: Sí, encara falta temps. Però penso que és una iniciativa molt bona, perquè en aquella zona no hi ha cap ciutat que tingui un auditori mitjà per poder acollir actes d'una certa rellevància, no? I penso que és una molt bona iniciativa de l'alcalde Marc Castells.
0: Actual. Quina relació ha tingut? Ja ho ha explicat una mica i altres vegades també, de quina manera el fet d'haver vingut d'allà doncs l'ha marcat en els seus orígens. Però, esclar, al llarg d'una trajectòria tan internacional com la seva, suposo que la relació també ha tingut alt i baixos, o ja ha pogut anar tornant, o...
1: No, perquè he portat una vida, aquests anys vaig anar a viure a Suïssa i faig més d'un centenar de concerts a l'any, i els poc temps quan puc vinc a Bellaterra i a Barcelona, i quan ara hi vaig anar de tant en tant per veure la família, i ara molt menys perquè la meva germana està ingressada i no està bé, però hi vaig de tant en tant també. Però el que em fascina d'Igualada i és que és una ciutat que s'està renovant i que està completament desconeguda. Quan jo era, hi havia els llocs que feien les pells, el riu que era de xocolata, tot això ha canviat i penso que és molt positiu. I ara em sento bé a Igualada. En canvi, quan era jove, vaig fugir a Igualada, literalment. Perquè, clar, Igualada per mi era una ciutat en què jo havia estat... No havia tingut oportunitats d'estudiar a la universitat, no havia... Les oportunitats que tenia havia de treballar per poder estudiar i poder viure. I em vaig escapar amb 19 anys fent-me voluntari a la família per poder estar a Barcelona i poder estudiar al violoncel. Però són coses que et marquen la vida, perquè moltes coses de les que puc fer ara les faig i són possibles perquè vaig estar 5 anys treballant en una fàbrica, vaig començar fent paquets i vaig acabar sent el director, l'administrador, el comptable, el que feia dissenys per fer els... I clar, aquests anys de pràctica, quan tu has après a gestionar una empresa que hi ha 15 persones, que té un volum de... Jo després, quan he fet els meus conjunts, vaig començar el 74 i no vaig necessitar ningú fins al 87, quan vam fundar la Capella Real. Podria així encara. Però encara ara jo sóc el que, al moment de verificar els pressupostos, sóc el que tinc una visió molt clara. Si sí que veig un pressupost, hi ha alguna cosa que no està equilibrada, perquè tinc el costum de... I perquè sempre he estat 20 anys fent jo mateix l'organització dels concerts, fent els programes, escollint els músics, reservant els hotels, buscant els avions...
0: No ho ha explicat gaire, això, oi? Perquè, esclar, sempre li preguntem per la música.
1: No, són coses importants, perquè poder fer un camí a la vida no depèn de solament si toques bé. Depèn de si pots organitzar-te i crear unes eines que són teves, que són independents. Perquè jo, quan vaig acabar els meus estudis, als 70, vaig estar 5 anys... Tocaven tots els principals conjunts, tocava l'English Concert, a la Petit Banda, vaig estar a la Fundació de la Petit Banda, amb l'Anna Wilsman i Abidon Koiken, tocava amb el grup de Richard Carey, de Michel Piguet, tocava amb grups d'Alemanya de música de cambra, sempre em arribava a guanyar la vida, gràcies a això. Però llavors, el 74, quan ja tinc la plaça de professor a Basilea, que és una plaça que guanyo a tothom, sense que la gent s'esperi, perquè jo era el més, podríem dir, especial, perquè jo havia començat a treballar, vaig treballar amb el professor August Wenziger, que em va acollir molt bé, però li vaig demanar que m'ensenyés a tocar com Magal Maguer, no com ell. Jo portava en aquell moment ja 2-3 anys investigant a París, investigant a Londres, i tenia tota la meva bossa de partides amb tots els originals de Magal Maguer, Coupagà, Forcagà, les músiques de... I quan ens vam trobar, escolti, m'agrada molt...

0: Miro molt la seva musicalitat i els seus coneixements, però m'agradaria que m'hagués ajudat a tocar com tocava Magan Barret.
1: Una mica com a la pel·lícula, doncs,
0: sí,
1: una
0: sí,
1: història
0: sí, bueno,
1: paral·lela.
0: Sí, però vull dir, va ser molt bé perquè ell, amb tota una generositat, em va dir, d'acord, no portaré més el viol de gamba i li donaré classes i va anar molt bé. Però clar, jo era l'ovella negra i quan es va haver el concurs la vaig pensar perquè hi va haver el president del jurat, era el Nicolau Sanoco. I ell va captar de seguida que hi tenia jo de diferent, no? I després sempre hem sigut molt amics perquè he tingut una gran admiració per Nicolás Manoncourt i anat a seguir els seus concerts i fet entrevistes amb ell i una persona també molt rellevant que va inventar també unes formes. I és interessant perquè ell ha sigut també un premi Siemens a mig camí entre música antiga i música... És un director que ha fet a dirigir les principals orquestres, no?

0: Ens queden alguns minuts encara per parlar amb Jordi Savall. Retorno una mica enrere perquè si algú ens escolta des d'Igualada o vol anar-hi ben aviat, el podrà sentir. El dia 29 de maig, després de passar per Múnich i breument per Londres, Músiques de la Catalunya Mil·lenària a Igualada, en Vesperium 21, a la Basílica de Santa Maria. Com serà aquest concert? No sé si és un programa...
1: És un concert molt, molt cabalístic, perquè serem dos cantants i quatre músics. Però és un concert que recupera la història de Catalunya a partir de músiques medievals, músiques de l'època dels fons d'Isel Magnani, músiques de l'època de la Guerra dels Segadors i músiques de l'època de la Guerra dels Borbons, no? I agafo aquí músiques històriques d'aquests moments, però també agafo peces, he posat peces que són peces tradicionals de l'època. Hi ha una peça molt bonica, que havia sigut una cançó d'amor, però que és... li van posar un text i que cantaven després del 1714, i que la música diu, i el text diu: en altres temps, Catalunya es governava sola. Ara ens imposen una altra llengua i unes altres lleis. Plora, plora, Catalunya, que ja no es governa sola. I és un text, hi ha una segona estrofa que tens, i és un text d'una actualitat, en aquest sentit, poètica, però històrica també, no? I el que és fantàstic és que és una melodia molt, molt bonica, molt emocionant, no? I és interessant de veure com la gent transformava un element amorós amb un element polític, no?
0: Posant la mirada una mica més enllà, per acabar encara amb un toc d'actualitat, el Festival Jordi Savall ja s'ha presentat des d'aquí, hem parlat dels concerts. Només aprofitant que avui és aquí, li volia preguntar aquesta inspiració amb l'Eclipsi, que a part del musical, doncs, es pot veure des de molts altres punts de vista, perquè fa mesos que ens estan avançant que hi haurà aquest fenomen. No sé si la va tenir clara des del principi, d'agafar-la com a eix.
1: I sí, perquè vam pensar, allà es pot veure molt bé l'Eclipsi, eh? I llavors hem pensat de construir el festival amb aquesta idea més enllà de l'Eclipsi. És a dir, per exemple, un dels temes que vaig proposar de seguida de fer un programa entorn a Copernicus. Això ens permetrà d'escoltar músiques del seu país, de Polònia, i és un programa que va retreçant la vida d'aquest gran científic. I després ja vam encarregar a un jove músic, el Josep Maria Martí, que fes un programa al moment de l'Eclipsi per fer unes músiques que acompanyessin aquest moment, no?
0: Que és el que no es pot desvelar.
1: Exactament, perquè ja... home, perquè és...
0: No hi demanarem, no?
1: No.
0: De tot això, se m'acudeixen moltes preguntes, eh? Però per acabar, quin d'aquests projectes dels quals hem parlat i que ja tenen una llarga vida, perquè la Jove Capella, Esperium 21, el Concert de les Nacions, avui no ha sortit, el festival, tots són sostenibles a llarg termini, tots són... El festival porta directament el seu nom, l'Auditori d'Igualada, que també el portarà, pot dir que no depengui de vostè la gestió, no? Tots són projectes pensats per durar i per mantenir-se

0: el temps.
1: És una pregunta molt pertinent en aquest moment. Primer, perquè tinc aquest, durant el festival, faré 85 anys.
0: L'1 d'agost, oi?
1: L'1 d'agost, sí. Bé, avui hi havia una notícia al diari, que era que els directors del Prado i de la Thyssen han dit: estem jugant al Champions i tenim un pressupost d'equip de tercera. Però nosaltres estem jugant al Champions també perquè estem tocant els grans festivals al costat de les grans festes, com Salzburg, com Viena, com París. Estem tocant amb el cor, recuperant grans obres. Les portem al món. L'any que ve ens hem invitat a anar a Corea, a Xina, al Japó, als Estats Units, al Canadà, amb Beethoven. I el que ens passa també és que tenim un pressupost de tercera divisió. Com es pot prolongar un projecte si tens els recursos, si tens el suport del teu país? Jo recordo sempre la història dels Berlina. Els Berlina van superar una guerra, es van destruir els seus llocs de fer concerts, però es van recuperar. Per què? Perquè tenien un objectiu de fer la música amb molta qualitat. I van tenir la sort de tenir un Hans von Bülow, el Furtwängler, Karajan, i això perquè van poder-ho fer. Ho van poder fer perquè tenien els recursos. Tenien una sala de concerts on podien fer els concerts i estar presents a la ciutat. I després, perquè tenien el suport de les institucions. Si aquí tenim el suport de les institucions del país, això podrà endavant. I això és el que estem ara treballant amb la Generalitat i amb altres institucions. Tots els projectes tenen vida si tenen una ànima que els inspira, un ideal de qualitat, de projecció de la bellesa de la música, i si tenen el suport del seu país i de la seva ciutat. I això és el que és més difícil, perquè ens costa molt de poder fer tot el que podríem fer, perquè l'auditori està molt ple en moltes coses. Si es pogués restaurar, per exemple, el teatre principal, i poguéssim fer allí nosaltres la nostra temporada, això tindria una vida molt llarga, perquè podríem fer òperes de barroques al primer temps, podríem fer temporades de concerts interessants. Tot això és la clau perquè un projecte es pugui sostenir. El lligam amb el seu país, amb la seva ciutat, amb la seva gent, i això depèn de la voluntat política sempre.
0: Doncs esperem que hi sigui i que la trobin. Avui hem parlat potser no tant de música, sinó del que hi ha al darrere, que és clar, tant o més important.
1: Exactament, exactament, és molt important, perquè la música és un treball personal que fas amb les coses, però si darrere no tens el que t'ajuda que aquesta música sigui coneguda, difícil llavors de poder tenir la continuïtat com desitjaria.
0: I acabem recordant que dissabte a Múnich recollirà aquest premi Ernst von Siemens, que també d'alguna manera l'ajudarà a tirar endavant tots aquests projectes.
1: Segur.
0: Jordi Savall, moltes gràcies per la visita. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Felicitats.
1: Gràcies a tu, Albert.

0: Assaig general.
1: El maig arriba carregat d'excel·lència al Teatre de Sarrià. El dijous 7, el Trio Lorca.
2: El dimecres 13, el millor jazz. El diàleg entre el vibràfon de Christos Rapalides i el piano d'Ignasi Terraza.
1: Polifonia el 21 amb el cor Sine Nomine i el seu homenatge a les dones compositores.
2: I per tancar el mes, el dijous 28, Estepes allunyades. Xostakovic i Elisenda Fàbregas amb el violí de l'Anna Trotovchek, el cello de Sebastiano Hirtó i el piano de Maria Canyigaral.
1: Teatredesarrià.cat. Teatre de Sarrià, el teu refugi de la gran música.
0: Assaig general. El programa d'actualitat musical de Catalunya Música. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
3: Seguim en directe, falten 4 minuts, encara no, per 6:45, i després de la conversa amb Jordi Savall canviem radicalment de registre per fixar-nos en una proposta que tindrà lloc demà, dijous, a les 8 del vespre, al Museu de la Música. Forma part del Festival LEM i és l'estrena de L'E d'Oblit, una proposta d'Alfredo Costa Monteiro, amb qui hem parlat.

0: Aquest dijous, a les 8 del vespre, el Museu de la Música acollirà l'estrena de L'Alè d'Oblit, d'Alfredo Costa Monteiro, la peça que tanca una trilogia iniciada el 2023. Figura destacada de l'escena experimental barcelonina des dels anys 90 i membre de formacions com Super Elvis o Cremaster, Costa Monteiro ha desenvolupat una trajectòria vinculada a la poesia sonora, l'electroacústica, els instruments modificats i l'exploració acústica d'objectes quotidians. Ell mateix recorda els inicis d'aquesta trilogia i com van ser les dues primeres parts.
1: El director del museu, Jordi Alomar, em va encarregar una peça sonora per presentar les jornades d'organologia del museu al setembre d'aquell any. I aleshores vaig composar una peça electroacústica que es diu Fragments d'Oblit i la vaig composar a partir de gravacions d'instruments de les col·leccions del museu. Això va ser la primera part. La segona va ser una instal·lació audiovisual que també em va encarregar el museu, que es diu Fragments d'un segon oblit, que va ser l'any passat, i que era una peça audiovisual a partir de gravacions que no es va utilitzar en el projecte anterior. O sigui, vaig utilitzar les obres de sons, que no vaig utilitzar la primera peça, i també l'arxiu de documentació de la col·lecció de

0: En la tercera i última part de la trilogia que estem presentant, a l'E d'Oblit, Alfredo Costa Monteiro treballa a partir d'enregistraments de quatre orgues de tubs del segle XVI i XVIII i d'un harmònium del segle XX conservats al Museu de la Música. Aquests instruments, actualment exposats al museu, esdevenen el punt de partida d'una composició que ens recupera el rastre sonor i els incorpora a un nou context d'escolta.
1: I aquesta tercera, que es diu L'E d'Oblit, és una composició a partir de gravacions d'un electròfon que està a la mateixa sala del museu, la sala de teclats, i que reprodueix els sons dels instruments que estan exposats en aquella sala. És com un sampler que està a l'abast del públic. Bueno, és una eina didàctica perquè la gent sàpiga com sonen aquests instruments. De fet, és una peça per quatre orgues de tubs que estan en aquesta sala i un harmònium. Són només alguns dels instruments que aquest sampler pot reproduir. Jo no tocaré el sampler, és com una peça electroacústica, està feta a l'estudi, faré una espaialització, hi haurà sis altaveus a l'espai i un subwoofer, aleshores faré com una espaialització que és com fer moure el so en l'espai.

0: Portuguès establert a Barcelona, Alfredo Costa Monteiro té una extensa discografia tant en solitari i com a membre de formacions diverses. Tot i que s'estrenarà al Museu de la Música, l'obra de què estem parlant ja no forma part de l'encàrrec de la institució, sinó que ha rebut una beca de creació artística, recerca i innovació de la Generalitat. L'artista deixa en l'aire la possibilitat que s'editi en CD una obra de factura tan singular.
1: La idea és saber com sonen, sentir aquests instruments que no poden sonar perquè són antics i no es poden tocar. És una metaacció perquè el que vaig fer és samplejar el sample. O sigui, que jo vaig utilitzar aquesta eina que és

0: de petit. En realitat són dos ordinadors que estan allà, la gent es pot seure i provar com sona aquest instrument. Aleshores hi ha uns cascos per poder sentir, no? Aleshores el que vaig fer jo és que vaig gravar els sons d'aquest electròfon, que ja té sons gravats d'aquests instruments. O sigui, és tot un joc sobre la idea d'arxiu que vaig recrear. En realitat vaig recrear un petit arxiu a dins de l'arxiu. Clar, aquesta peça es pot presentar en qualsevol lloc, però té molta més força, molt més sentit presentar-lo al museu, perquè el que sentirem és els sons d'aquests instruments que estan allà i que no sonen.
1: El concert de què hem parlat aquest dijous a les 8 del vespre al Museu de la Música ha estat organitzat en col·laboració amb Gràcia, Territori Sonor i el Festival LEM, que Costa Monteiro inaugura d'aquesta manera per segon any consecutiu.

0: Doncs la proposta d'Alfredo Costa Monteiro al Museu de la Música ens ha situat als 3 minuts que passen de 6:45 i ara seguim repassant l'actualitat. Avui han començat les 5enes Jornades Internacionals de Patrimoni Musical a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.
1: La jornada, sota el títol El segle XIX, mercantilització, propaganda i devocions en la música, tenen com a objectiu promoure el debat interdisciplinari al voltant de la música i la cultura del segle XIX. L'activitat, que s'allargarà fins divendres, és de lliure accés.
0: Demà, concert de clarinet i contrabaix a l'Auditori Collell i Fabra.
1: A les 7 de la tarda començarà el concert d'aquesta formació instrumental tan singular, a càrrec de Miquel Àngel Marín al clarinet i Rafael Esteve al contrabaix. S'interpretaran obres de Paul Hindemith, Maran Maré, Enric Riu i Ferran Sáez Mateu, mentre que Miquel Àngel Marín presentarà el seu nou llibre, Partitura psicòtica piramidal. L'Auditori Collell i Fabra està situat al centre Sant Pere 1892, al segon pis del número 25 del carrer Sant Pere més alt de Barcelona.
0: Mort Totó la Mompocina, exponent destacada de la música folklòrica del Carib.
1: La cantant colombiana, considerada una de les grans ambaixadores del so del seu país, ha mort a Mèxic als 85 anys. Durant més de 6 dècades, l'artista, nascuda amb el nom de Sonia Bazanta Vides, va portar als escenaris d'arreu un repertori de cúmbies, bullerengues i altres patrons tradicionals, dignificant les arrels afroindígenes i la cultura sonora de les zones rurals.
0: El Conca analitza les dificultats d'inserció laboral dels graduats en disciplines artístiques.
1: El treball surt de la jornada Perspectives de l'Educació Artística a Catalunya, celebrada avui amb l'impuls del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, al Conca, on s'han presentat 4 informes centrats especialment en la música, les arts escèniques i el circ. Entre els punts analitzats, els més de 100 participants a la jornada han debatut sobre temes com la necessitat de reforçar les competències pràctiques i transversals, com la gestió de carrera, els drets laborals o la formació artística, i d'intensificar la connexió entre els centres formatius, el sector professional i les administracions.
0: I fet aquest repàs, ara parlem d'una proposta que fa tribut al músic Errol Boisky.
2: Days of wine and roses, laugh and run away, like a child at play.
0: Demà, dijous, a la Nova Jazzcava de Terrassa s'ha programat una vetllada especial per homenatjar Errol Boisky, músic que ha deixat una empremta evident en els àmbits del jazz vocal i de la pedagogia musical del nostre país. Recollim unes impressions de la pianista Elisabet Raspall, que juntament amb el també pianista José Alberto Medina han impulsat aquesta proposta plantejada com una trobada on hi participaran més d'una desena de músics per posar dalt de l'escenari els diferents repertoris que han compartit amb Errol Boisky, músic actualment retirat dels escenaris, però que en aquesta ocasió podrà participar de la celebració. Els dos pianistes han acompanyat l'homenatjat en una part de

0: la seva trajectòria i n'han resultat dos treballs discogràfics que també sonaran demà a l'escenari. En el cas d'Elisabet Raspall, es tracta de Two of a Kind. Aquestes són les paraules de la pianista vilanovina.
1: Doncs guardo un molt bon record d'aquella gravació. L'Erro l'ho feia fàcil, sempre, com molt fluid. Era anar a fer el nostre repertori, al qual estàvem molt habituats. És un moment que l'Erro treballava al taller de músics, on donava classes a gairebé tots els cantants que passaven per allà. L'Erro és un gran mestre de cant i també un multiinstrumentista que tocava molt bé la guitarra, el piano, el baix. Compartia tot el seu mestratge amb moltíssims alumnes que guarden un record impressionant d'ell, com jo mateixa, que també vaig prendre algunes classes de cant amb ell.
0: A més d'Elisabet Raspall i José Alberto Medina, dijous a l'homenatge també s'han convocat músics com Xavier Maureta, la cantant Clara Luna, el trompetista Matthew Simon o el saxofonista Dave Pibus, entre molts altres. Tots plegats rememoraran anècdotes i moments musicals compartits amb Errol Boisky, músic nascut a Surinam i de nacionalitat neerlandesa, que també ha viscut a Mallorca abans d'instal·lar-se a Barcelona a mitjans dels anys 80.

0: where two lovers hide.
1: I així, dijous, a la nova Jazzcava de Terrassa, el concert homenatge a Errol Boisky tindrà com a base dos discos, Coses de la vida, compartit entre l'homenatjat i José Antonio Medina, i l'esmentat Two of a Kind, àlbum que pren el nom d'una peça original d'Errol Boisky i que Elisabet Raspall ens descriu així.
2: És un recull dels estàndards, majorment, i un bolero també, i ens vam reunir a l'estudi d'en Jordi Vidal, a la Via Laietana. Un dia, pim-pam, ho vam enregistrar tal qual, com si féssim un concert. Vam copsar aquell moment on jo penso que l'Errol està platòric. Són cançons d'amor meravelloses i també hi podem trobar temes més animats, on l'Errol fa l'escat, la improvisació vocal, temes amb un aire més llatí, diguem-ne, com The Days of Wine and Roses. Trobem balades, baladons, que són increïbles i que l'Errol les borda totalment. Després temes com Stella by Starlight, on fa un solo així mascat impressionant. Originals, com Sunday Morning i el Two of a Kind. I un tema meu també original, que és els Angles Triangles, on ell va posar lletra.
1: Tot i que el disc Two of a Kind no va arribar a publicar-se oficialment, un cop enregistrat, Errol Boisky en va fer arribar algunes còpies a companys de professió i gent propera. Molts anys després, moltes d'aquestes peces ompliran l'escenari de la Cava Terrassenca en un concert que anirà seguit d'una jam session. Com a obertura, Horacio Fumero i David Xirgu s'assumaran a José Alberto Medina. Tot plegat per completar una vetllada emotiva i plena d'energia i de bons records.
2: Tindrà moltíssima càrrega emotiva perquè... Bé, fa temps que l'Errol està apartat dels escenaris per raons de salut, però ell podrà ser-hi en aquest homenatge, podrà veure'ns a tots allà reunits, demostrant-li tota l'estima i carinyo que li tenim. Penso que és important fer aquests homenatges a l'artista estimat en vida perquè ell en pugui gaudir i que tots puguem disfrutar de la seva companyia i de la seva emoció conjuntament.
1: Acabem recordant que el concert homenatge a Errol Boisky a la nova Jazzcava de Terrassa està programat per les 8 del vespre.

Doncs arribem fins aquí, situats a Terrassa, de la mà d'aquest reportatge. Ara falten 3 minuts i mig per 3 quarts de 7 i ja donem pas a l'última entrevista perquè ens acompanyen Daniel Blanc i Joan Magraner, marxant

0: mirem cap a altres escenaris on és a punt de presentar-se una nova producció titulada Sons de la Terra. De seguida us n'oferim tots els detalls.
1: Catalunya Música.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Acabarem el programa, com hem anunciat en el sumari, amb uns minuts dedicats a una triple proposta de l'associació Joan Manent, del cicle Els teus clàssics, que és a punt d'arribar a diversos escenaris sota el títol Sons de la Terra i que és un homenatge a Antoni Gaudí, com tants altres hem vist de moment durant aquest any d'aniversari. És per això que ens el presenten avui en Daniel Blanc, que és pianista i organitzador, suposo, d'aquest concert, i també en Joan Magraner, compositor. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ara ho dèiem, d'homenatges a Gaudí, n'hem vist uns quants en aquest any, suposo que en veurem encara més, amb motiu d'aquest centenari, i és molt interessant perquè cada músic que fins ara ha vingut fins aquí ens ho explica des d'òptiques diferents i amb resultats diferents, també m'atreveixo a dir, no? Hi ha qui el troba una figura molt inspiradora, altres diuen que com que no era gaire mal home, no tant, però la seva obra sí, una figura de contrastos.
2: Home, també, també, però s'està descobrint coses de coses que li agradaven, sí. També, i així que a vegades això és una cosa que tenim. Sembla que personatges no els agrada la música i vas gratant i veus que sí.
0: Bé, doncs, no sé, en tot cas suposo que amb antelació sabíeu que aquest era un any de centenari i volíeu fer-hi referència, no?
1: Sí, Daniel? Sí, volíem fer una referència i fer un homenatge. Teníem, clar, primer vam plantejar-nos potser fer obres d'autors coetanis amb ell catalans, però, evidentment, molts no tenien relació amb ell o potser ni els havia escoltat. I aleshores vam pensar que era molt millor partir de la inspiració, que això és, és evident, la natura, en el cas musical, els cants populars de la Terra, per això l'hem titulat Sons de la Terra, aquesta manera que tenen els artistes de poder anar molt més enllà, no? O sigui, gaudeixen, prenen tota l'essència del que és la natura i els cants populars i transcendeixen amb el seu art, amb la seva creativitat, com ho va fer Gaudí, no? Mm-hmm. Amb l'arquitectura.
0: És una producció de gran format, m'atreveixo a dir, és a dir, per vosaltres suposo que és una de les grosses, perquè hi ha orquestra, hi ha cor participatiu, hi ha solistes, evidentment, tu mateix, Daniel, el piano.
1: Sí, tenim 180 cantaires.
0: Molt bé.
1: Que això és moltíssim, jo crec que és el rècord per nosaltres, i tenim una orquestra de més de 50 músics. Ja és el tercer any que col·laborem amb Camerata 21 i estem molt contents de la seva col·laboració perquè tenen una gran implicació amb la difusió del patrimoni musical català i tenen un nivell fantàstic. I lo macos també que és el segon any que fem coproducció amb el Palau de la Música, i això doncs, ens anima a tirar endavant projectes com aquest, sí.
0: I aquest cor participatiu també el convoqueu vosaltres directament?
1: O... En aquest cas ha sigut Camerata 21, a través dels cors participatius que té a Tarragona, el cor Cantem, que és un cor participatiu que anualment ja fan un parell de projectes l'any, i el cor Ciutat de Tarragona.
0: Sí. Mm-hmm. Perquè hi haurà tres concerts, no sé si ho hem dit, no ho hem dit encara, a Reus, al Palau de la Música i a Valls.
1: Exacte. Són,
0: ara, aquests propers dies, 23 a Reus, 26 al Palau i l'endemà a Valls. Bé, doncs comencem a descriure una mica el programa, com... o qui són aquests compositors? Sí.
1: Bé, primer fem una peça d'Eduard Toldrà, que és l'interludi de Leonor o la filla del marxant, que és una obra que va compondre Toldrà als anys 30, a finals dels 20, l'any 29, impulsat una mica pel Giravolt de Maig, que va tenir molt èxit i estava molt, molt content. Adrià Gual li va fer una proposta de que el seu text basat en la cançó popular, el text de la cançó popular La filla del marxant, doncs la va extendre fent un drama teatral, i aleshores ell el que va fer és posar-hi música. Uh-huh. El que passa és que aquesta música és mitja hora de música, aleshores ell el que va fer després és fer una suite de 5 peces, i una d'elles és la que ha tingut més èxit, la que s'ha interpretat més, que és aquest Scherzo, que és un ABA amb un tema B molt, com una mena de reverie, molt maca, i una obra brillantíssima.

0: tema molt lluminosa, extraordinària, realment. Sí.
1: No gaire tocada, potser, no?
0: No gaire tocada. S'ha tocat, s'ha enregistrat, però no és molt habitual. No?
2: Mm-hmm. És curiós, perquè és una peça de Toldrà una mica més straussiana del que normalment és Toldrà. És això que deia el Daniel, que té aquest punt molt lluminós i que això també és molt, molt gaudinià.
0: Sí, exacte.
1: Uh-huh. Seguiu amb Ricard Lamont de Grignon, una altra obra que, vaja, tampoc no sé si és de les més habituals del catàleg.
0: No, no, en aquí és molt poc habitual.
1: Tens un paper destacat aquí,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, a veure, clar, aquesta obra la vaig... em vaig animar jo a l'any 2008 a enregistrar-la a Polònia amb l'orquestra de Białystok, a Podlasie, Podlasie Filarmònica Orquestra, i la vaig enregistrar amb el Concert Ibèric de Blancafort. La vaig tocar a Polònia, però em vaig quedar amb l'espina clavada de no poder-la fer a Barcelona, al Palau, que és on es va estrenar l'any 59, amb l'orquestra municipal, dirigida pel mateix Ricard Lamont de Grignon, i el piano a Leopoldo Querol. Aleshores, jo tenia aquest enregistrament històric, i a partir d'aquest enregistrament, d'anar-lo escoltant, vaig percebre... amb un enregistrament, imagineu-vos, antiquíssim, mono, que era molt difícil de percebre els colors de l'orquestra, vaig intuir que aquella obra havia de ser extraordinària i tenia uns colors orquestrals meravellosos. I ho vaig poder constatar quan vaig poder enregistrar-lo i tocar-lo allà. I aquest any, doncs, vaig pensar que era una bona ocasió de 68 anys després que es torni d'alguna manera a interpretar el Palau.
1: Perquè es va estrenar i no es va tornar a fer. Perquè...
0: No, no es va tornar a fer. Va morir l'any 62 el Ricard Lamont i després aquesta obra no... És de les obres del catàleg que potser menys s'ha interpretat, però en té unes quantes que no s'han interpretat massa. I aquesta és una obra realment de moltíssima qualitat. El que fa és evocar d'una forma idíl·lica tot el que és el paisatge imaginari, no?, d'una península ibèrica del passat, no?, partint, evidentment, dels temes populars, però va molt més enllà, perquè el que fa és... no cita temes populars concrets, sinó el que fa és una mica com va fer Falla, perquè és una obra en la que el piano no té un paper solista com els típics concerts de piano d'orquestra, sinó és més aviat concertant. I crec que és una mena de Noches en las Calles d'Espanya a l'estil de Ricard Lamont de Grignon. I ja veureu que, bueno, són tres moviments d'un color i d'una capacitat expressiva meravellosa, sí, sí.

0: I arribem a l'obra d'en Joan Magraner, l'obra d'estrena, que porta per títol Tres polifonies per Antoni Gaudí. Aquesta és per orquestra sola. I no sé, tu mateix... no sé si ara ens ho explicaràs, una mica en relació al que has descobert aquest any sobre els gustos musicals de Gaudí. No sé si això apareix reflectit aquí.
1: Sí. De fet, la primera cosa va ser això, de veure que al programa també hi havia obres de gran format. Va ser una mica també reduir-ho per una orquestra una mica diferent. No és l'orquestra estàndard, sinó que he triat jo els instruments que volia. I sobretot hi ha un pensament molt estructural, que és una cosa molt que a mi m'interessa almenys molt de Gaudí. De fet, el Gaudí... que més queda bé a les fotos i així, les coses que veiem, els colors, les formes, això a vegades no és ni de Gaudí, és de Jujol o dels seus col·laboradors. Mm-hmm. En canvi, Gaudí sí que està molt present en tot el que era el pensament estructural i en que les coses totes tinguin un perquè. Llavors va intentar fer una obra amb això i ja directament es diu Polifonies perquè remet a l'estructura i, a més, justament Gaudí era un apassionat, però sí que estava molt interessat per la polifonia. Sabem que Tomàs Lluís de Victòria li interessava molt. Sí. Vaig estar temptat de citar-lo, però no. He citat dos altres compositors, més que res no tant pels compositors, sinó pels títols que aboquen les seves obres i posar en contacte amb Gaudí. Llavors, per això són tres polifonies, perquè en una, la primera, és una mena de reelaboració d'Ego Flos Campi, de Jacob Clemens Nonpapa. Per tant, jo sóc la flor del camp, és Gaudí, és una flor del camp de Tarragona. I l'última és un Ave Maris Estela, sabem també la filiació mariana de Gaudí i Catalunya en general, de Josquin. I al mig, un petit moviment que encara redueix més l'orquestra, que he titulat Esfinge, una mica la manera de Schumann, on es revela també l'estructura harmònica de les coses que hi he afegit jo amb aquestes polifonies, que no és res més que el nom d'Antoni Gaudí passat a música, sobretot la A i la G, el La i el Sol, mm-hmm. que articulen

0: una mica tot el discurs. Són tres moviments, la idea és que siguin ataca, però sí que són realment cada un una mica el seu món, també amb el seu caràcter, el seu tempo, és a dir, que és una, com una sinfonia de butxaca dedicada a Gaudí.
1: Molt bé. M'atreveixo a dir que segurament com a tarragoní del Camp que també ets, Gaudí, tu deu fer anys que t'interessa, no? No motiu del centenari, sí, sí. Segur que l'havies estudiat abans i potser homenatjat també, no?
0: Clar, no, però també és algú que tenim allà sempre molt present, però clar, és tan universal que el té tothom present, llavors és una mica també... Però sí que és una figura que sempre he tingut ganes d'anar-hi a petar i que, a més, precisament la seva manera d'entendre l'art i el seu art està molt lligat a l'art que ha sortit del Camp de Tarragona, sobretot amb la idea de la palpitació de la llum, que és una cosa que ja trobem des de Marià Fortuny, Gaudí, Miró, també, que anava a passar a treballar allí a Montroig, i que trobem fins i tot a Gabriel Ferreter, que quasi tots els seus poemes sempre parlen de la llum, encara que sigui una manera una mica més, a vegades, una mica més pessimista.
1: I no sé si vols aprofitar per explicar-nos una mica, o per explicar als oients, aquests gustos gaudinians, musicals, que ja has explicat que en bona mesura passen per la polifonia. Pensava que esmentaries potser Palestrina.
0: Clar, Palestrina, sí, sí.
1: Com un altre dels compositors.
0: Exactament, era l'altre, perquè, de fet, Gaudí era una persona, sobretot els últims anys, ja se sap, molt ascètica, molt austera, també, llavors li interessava molt, també, tota la polifonia castellana, té aquest punt d'ascetisme, i que ell suposo que trobava molt en relació, de fet, tot, és que tot aquest imaginari que hem vist més d'ell com a vegades una cosa molt palpitant és una cosa moderna, no? Ell pensava la Sagrada Família, per exemple, la pensava com una mena de partenó, o sigui, com una cosa molt clàssica, o sigui, era algú molt, molt més mesurat del que ens pensem. I en canvi tenia col·laboradors que ell els deixava la via lliure total, que eren els que realment després tiraven endavant al màxim, cosa que és molt interessant, aquesta manera de fer també una mica en col·lectiu, en cooperativa, que és molt semblant al que fem els músics, de fet, sempre.

0: Bé, i acabem el repàs del concert, Daniel, amb Manuel Oltra, amb aquesta altra peça, La Serra, per dos solistes vocals i orquestra.
1: Exacte, mezzo-soprano, baríton, cor i orquestra, que és una obra parcialment inèdita. És curiós perquè està basat en la Serra, de la Tramuntana, de Mallorca, de Joan Alcover, del text de Joan Alcover, que Joan Alcover precisament és el centenari també de la seva mort i és poc recordat i és un poeta molt important. I aleshores, doncs, el curiós és que aquesta obra la va escriure en dos etapes completament diferents de la seva vida. Una l'any 58, la primera part, i la segona part l'any 99. Imagineu-vos la distància. Però curiosament, d'alguna manera va aconseguir unificar a nivell estilístic, perquè bueno, hi va ser bastant conservador a nivell de llenguatge, no? I aleshores va continuar inspirant-se en la segona part, igual amb la Serra, no? de Joan Alcover. I bé, és una obra que segur que agradarà moltíssim, i Manuel Oltra sempre és garantia, jo crec, perquè tenia la capacitat de fer les obres d'una forma formal extraordinària, amb aquella inspiració especial que t'atrau, no? I que sempre et diu alguna cosa interessant que t'arriba, no?
0: Mm-hmm. Sí. Quan dius parcialment inèdita, doncs, vol dir que aquella primera part s'havia estrenat sola,
1: potser? No, la segona s'havia estrenat.
0: La segona s'havia
1: estrenat. La segona, el Salvador Brotons, a Mallorca, la va interpretar. Però la primera no. Val. Va ser la primera vegada que la sentim sencera. Suposo tal com li hagués agradat al mestre, sí. Mm-hmm.
0: Bé, un programa molt singular, sens dubte, amb tot d'obres, vaja, com això sempre que ho feu a l'Associació Joan Manent, però en aquest cas potser tenia un plus de dificultat lligar-ho tot, no?
1: Sí.
0: Trobar...
1: Sí, no és senzill. A vegades crear programes així, però bueno, estem contents de que pugui haver-hi un concert només exclusivament dedicat a música d'autors d'aquí. El nostre objectiu no és només dedicar-nos a la música catalana, és a dir, el nostre objectiu és que la música catalana formi part de forma natural de la programació habitual. Però com no succeeix, en gran part, nosaltres fem aquesta feina, fem aquest camí, i d'aquesta manera podem recuperar un munt d'obres, no? I el tema sinfònic realment és un dels que potser pateix més, perquè és més difícil de que es puguin sentir les obres sinfòniques, i en tenim moltíssimes per poder recuperar, difondre, i sobretot que algunes quedin d'alguna manera, no? Que quedin entre les orquestres i el públic, no? Que les identifiqui.

0: perquè no hi ha obres pel públic, no hi ha cap obra catalana d'alguna manera referent, no? Més enllà potser del Pessebre, i encara a nivell simfònic jo diria que cap persona habitual de l'orquestra, per exemple, de Barcelona, pot dir-te una obra referent per ell d'autor català. I això és un problema. Això vol dir que algun problema tenim aquí a casa. No sé què en penses, Joan.
1: Sí, no, com que tantes estan per descobrir, allò és molt difícil fer un cànon de dir que aquestes són les que farem cada any o així, perquè però dius, sí, que n'hi han de molt bones. Penses en les Illes Medes, o la Serra també, la peça de piano, les variacions per a piano i orquestra. N'hi han que són realment grans obres, però clar, dius, igual és que també n'hi han d'altres que no coneixem i que també són de gran nivell. Doncs fins que no aconseguim algun dia arribar a haver pogut fer això que està fent l'Associació Joan Manent, d'anar fent sentir, no podem ser una mica normals, allò de dir, a partir d'ara comencem a triar què ens agrada més o què menys, però primer ho hem d'haver sentit.
2: Sí, sí, sí. Sense renunciar, evidentment, a anar ampliant el repertori amb la contemporània.
0: Sí.
2: Només per acabar, no sé si a nivell logístic, ja no parlo de l'econòmic, al ser una producció de gran format hi ha hagut alguna característica especial, alguna anècdota en la preparació?
0: Sobretot agrair sobretot a Camerata 21 la seva implicació al Palau de la Música i també a Joventuts Musicals de l'Alt Camp, per poder dur a terme això, no? Tots plegats, realment fa molta il·lusió i és un projecte que segur que continuarem anualment, ja tenim molt clar el que farem l'any que ve, o sigui que ja estem amb molta il·lusió.
2: Molt bé. Hi haurà tres oportunitats. És un concert que es rendibilitza bastant. A Reus el dia 23 i al cap de setmana al Palau de la Música i a Valls. Doncs Daniel Blanc i Joan Magrané, gràcies per haver vingut, que vagi molt bé.
1: Gràcies, és un plaer.
3: Assaig general.
2: I així arribem avui al final del programa i, com sempre, avançant els continguts de demà dijous, a la secció de dansa la Clàudia Brufau demà rebrà David Rodríguez, ballarí i coreògraf, que ens presentarà la propera edició del Girona en Moviment.
4: I també podem avançar que demà comptarem amb la companyia i la música en directe de la flautista Angie Obin i el baixista Nicolás Ordóñez.
2: Doncs això i més demà a partir de les 7 de les 6, aquí a Catalunya Música. Fins llavors, aquí us esperarem Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
4: Fins demà.

La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

diu ell. I ell diu que els seus cabells són un mar. I ell diu que no troba sempre allò que busca, que el calaix és un passadís molt llarg, i ell amb prou feines n'albira la fosca del final. I ell diu que les portes són obertes, que cal ser un riu implacable que busca. I ell diu que se sent com el sol, que teny les muntanyes, una mena de ser i quasi no ser, potser més deixar de ser. I ell diu que al final de la muntanya hi ha un retorn, un altre camí, una vall. I ell diu, no sap què dir, que sí, que té raó. I ell diu que és un sol, no a les muntanyes, sinó al mar, i que neix, neix. I ell li respon que no ho entén, que se sent, però en la llum. I ell li diu, en la fosca ho entendràs. I ell hi accedeix, i li lliura sa fosca, perquè hi entri, delicadament, implacable. I ell diu que els seus cabells, que les seves mans, la seva pell... I ell diu poca cosa més. I ell fa la resta. I ell també. Eduard Escofet. És el seu poema Coses, d'aquest barceloní, d'aquest poeta nascut aquí a Barcelona l'any 79, performer i també agitador cultural, referent de la poesia experimental i oral al nostre país. I de fons, doncs, és música de José Antonio Tolosa. És l'Andante, del llibre tercer de l'Opus 12, de la seva Soledat Tràgica. Preparats? Doncs això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts.

I amb aquesta música viatgem ara a l'estiu del 1877. Quan Piotr Ilich Txaikovski s'havia casat amb Antonina Ivanovna Mulikova. Dos mesos després, ell havia fugit. Aquell matrimoni havia estat una farsa i el compositor se sentia atrapat per tots costats. Va ser gràcies a la seva mecenes Nadezhda von Meck, la patrona de Txaikovski, que el músic va poder fer un retir amb una finca que tenia ella, a Brailov. I aquella finca d'aquell estiu es va convertir en un lloc estimat. Tant és així que va compondre aquesta música i la va titular precisament així, Record d'un lloc estimat. Una suite de tres peces curtes per a violí i piano i que nosaltres ara sentim el primer moviment, la meditació, Andante molto cantabile. Aquesta versió és per orquestra i violí.

Doncs estàvem sentint el primer moviment, la meditació Andante molto cantabile dels records d'un lloc estimat, l'opus 42 de Piotr Ilich Tchaikovsky, en una versió per a violí i orquestra. El violinista era Gilles Saham i l'acompanyava l'Orquestra Nacional de Rússia, que dirigia Mikhail Pletnev.

I aquest és un motet de Franz Joseph Haydn, escrit l'any 1775. El va escriure quan estava escrivint el seu El retorn de Tobia, un dels oratoris més importants d'aquest compositor. Aquest motet el va titular Preocupacions boges i estúpides inunden la nostra

Doncs era música de Franz Joseph Haydn. Era el seu motet Insane et Vane Curae, un motet per a cor, a quatre veus i orquestra. I que nosaltres hem sentit a la versió dels Tölzer Nebenchor amb el Staffel Music, sota la batuta de Jane Lamont.

0: Aquesta cançó la varen escriure l'any 1947 Jimmy Van Housen i Johnny Burke la lletra. La varen titular But Beautiful. I ara l'interpreten el trio de Ray Brown i la veu de Nancy Keen.
1: Love is funny or it's sad. It's

so beautiful. I know.

Aquesta música porta per títol «Veder Napoli e poi morire». Una frase que l'hem sentit moltes vegades, «Veure Nàpols i morir». I la història ens remunta a l'alemany Goethe, que en una carta que data de l'any 1787, parlant del seu viatge a Itàlia, escriu: «No diré res de la ubicació de la ciutat i les seves meravelles, tan sovint descrites i lloades. Però veure Nàpols i morir, diuen aquí». I amb això, el que feia aquest escriptor i dramaturg alemany era retre homenatge al poble napolità. Ell es va sentir molt feliç en allà, lluny del clima alemany, hostil, que estava acostumat, i la ciutat de Nàpols el va acollir amb els braços oberts. En aquest cas, aquesta música la va escriure un compositor i pianista, també alemany, romàntic, Theodor Doller, que va estar recorrent Europa de punta a punta, des de Rússia, a Polònia, d'Anglaterra, a Itàlia. I d'Itàlia? A on? Doncs entre d'altres ciutats, de la que també em va quedar enamoradíssim, que va ser la ciutat de Nàpols. I aquesta obra, doncs, porta aquest nom, «Veder Napoli e poi morire». I què els hi devia passar als alemanys quan arribaven en aquell país, a Itàlia? El clima, el menjar, la gent, la manera de ser... Vés a saber. Però en tot cas, tots creien que era veure aquella ciutat i després ja et podies morir.

Doncs era el pianista Francesco Caramiello interpretant una obra del compositor i pianista alemany romàntic Theodor Doller. Era Veder Napoli e poi morire.

I aquesta música, canviem completament de registre. L'origen l'anem a buscar amb el dramaturg, escriptor i polític anglo-irlandès. Ell va ser diputat a la Cambra dels Comuns britànica durant 30 anys. I 3 anys abans d'entrar, era el 1777, va estrenar a Londres una comèdia de costums, L'Escola de l'Escàndol. Ell es deia Richard Brinsley Sheridan. I bé, molts anys més tard, el compositor nord-americà Samuel Barber es va fixar en aquesta obra, en aquesta comèdia de costums, per escriure aquesta obertura de l'Escola de l'Escàndol, el seu opus 5. De fet, va ser la primera obra per orquestra completa del compositor nord-americà. La va escriure l'any 1931, mentre completava els seus estudis a l'Institut Curtis de Música de Filadèlfia. I el resultat és aquest.

Doncs així s'acaba aquesta obertura de l'Escola de l'Escàndol, l'Opus 5, del compositor nord-americà Samuel Barber. Ho hem sentit de la versió de l'Orquestra Simfònica de Lucerna que dirigia James Gaffigan.

I el següent destí el fem amb aquesta música i ens porta directament a l'Illa dels Oblidats. I anem amb el pianista, compositor i director d'orquestra valencià, Josep Iturbi Bàguena. D'entrada, dir-vos que aquesta música de George Gershwin té a veure amb ell i amb la seva germana, però anem de mica en mica. El que primer hem de saber qui era, on havia nascut. Doncs mireu, Josep Iturbi havia nascut a València l'any 1895. Era descendents bascos, per part del pare. I ell va estudiar a València. Va completar els seus estudis de música al Conservatori de València. I aviat va demostrar les seves dots musicals. Tant va ser així que l'any 1910, només tenia 14 anys, va sol·licitar una beca a la Diputació de València per perfeccionar a l'estranger els seus estudis de piano. La Diputació de València, que fins aleshores en reservava les pensions d'estudi a les arts plàstiques, pintura i escultura, va accedir a concedir-li la pensió a l'estranger, això l'any 1911, amb la quantitat de 2.000 pessetes, però amb l'obligació de donar audicions públiques. Ell va accedir i total es va traslladar a viure a París. Bé, a partir d'aquí la seva vida va transcórrer entre classes de piano, recitals, etc, etc, fins que l'any 14, dos anys després d'arribar, començava la Primera Guerra Mundial. I això l'obligava a tornar al seu país. Tot i en tot, ell sempre va tenir el desig i inquietud de seguir endavant amb la seva carrera. Tant és així que després de molts recitals pel seu país, l'any 29 ja el trobem als Estats Units. Havia anat a viure a la ciutat de Nova York. I l'any 33 ja el trobem com a director d'orquestra a la ciutat de Mèxic. També va ser director de la Filarmònica de Rochester a Nova York, això dels anys 36 al 44. I també feia viatges a València. Va dirigir diverses vegades l'Orquestra Simfònica de València. O bé, més ben dit, als Estats Units, apareixia sovint amb la seva germana, Amparo Iturbi, que va ser també una reconeguda pianista. I aquí, als Estats Units, doncs, tots junts començarien a formar part de produccions cinematogràfiques importants. Fins que després d'estar-hi uns anys per Hollywood, deixarien la gran pantalla i continuarien cadascú pel seu camí i també algunes vegades tornaven a tocar junts. I Iturbi en aquella època ja havia era una celebritat com a intèrpret de música lleugera, però mai havia deixat la clàssica de costat. Li agradava Beethoven, Mozart, Chopin, Brahms, també músics del nostre país, en Granados, Isaac Albéniz, i també li agradava la música dels compositors americans, entre ells George Gershwin. De fet, aquesta música que estem sentint, ell va ser l'autor de l'arranjament per a piano a quatre mans d'aquesta versió de Rhapsody in Blue de George Gershwin. I el seguim trobant en concerts de música lleugera, també de música clàssica i també amb la seva germana. Fins que l'any 1980 moria a la ciutat de Los Angeles, als 85 anys. La seva companya de vida, que havia estat també la seva secretària que el va sobreviure, va crear la Fundació Josep Iturbi, després de la mort del músic. I el que s'ofereixo ara de sentir doncs, són uns extractes d'aquesta partitura, d'aquesta Rhapsody in Blue, interpretada per tots dos. Josep i Amparo Iturbi, com posen aquí José i Amparo Iturbi, acompanyats de l'Orquestra Simfònica de la RCE Víctor, és a dir, de la discogràfica. Dirigeix el mateix Josep Iturbi.

Doncs sentíem uns extractes de Rhapsody in Blue, una partitura de George Gershwin que va arranjar per a piano a quatre mans el valencià pianista i també compositor i director d'orquestra Josep Iturbi. El sentíem acompanyat de la seva germana Amparo, Amparo Iturbi. Dos personatges, dos músics, dues celebritats als anys 40 a Hollywood.

I avui, com a souvenir, Amparo i Turbi. I no digueu que no l'estàveu esperant avui, com a regal d'aquest viatge, perquè ella va ser qui va acompanyar el seu germà en aquella aventura americana i també va fer diverses aparicions en pel·lícules de Hollywood. Mireu, ella era 3 anys més petita que el seu germà, havia nascut a València l'any 98. I sabeu on va debutar quan tenia 15 anys? Va debutar a Barcelona. I 8 anys després, ja la trobem, això, el 1925, fent el seu primer concert important a l'estranger, a la Sala Gabó de París, on havia anat acompanyant el seu germà. Allà va ser quan la seva interpretació de Goyescas va ser molt admirada. Fins i tot el mateix Granados va dir que ella, Amparo o Ampar Iturbe, era qui millor la interpretava. Bé, a partir d'aquí començaria una gira conjunta amb el seu germà que va fer durant molt de temps per Itàlia, Suïssa, Bèlgica, els Països Baixos i també el Regne Unit. Això abans de marxar a fer la seva gira americana. També ella, en el seu cas, en part va acompanyar a la cèlebre soprano catalana Maria Barrientos. Fins que l'any 35 tindria lloc el seu debut als Estats Units. També dic que ella va aparèixer, igual que el seu germà, en diverses pel·lícules musicals. I en aquest cas també va participar en la banda sonora de la pel·lícula Tres filles atrevides, o també coneguda com Els ocells i les abelles. En aquí també apareixia tocant el piano. De fet, tots dos germans havien guanyat molta fama pels seus duets pianístics. L'any 1956 va ser nomenada ciutadana honorària de Texas i 2 anys després Espanya rebia el títol de la dama de la Creu d'Isabel la Catòlica. Va estar a punt d'esdevenir directora del Departament de Piano de la Universitat de Loyola, però finalment va marxar de nou als Estats Units. Va morir a Beverly Hills a l'edat de 71 anys. I de fons, doncs, de fons és ella, interpretant Les quejas o La maja i el rossinyol d'Enric Granados, d'aquelles goyescas que tant havia elogiat el mateix compositor. Estimats i estimades, avui ho deixem aquí, amb una història més de la història o amb algunes històries més de la història. I tornem demà, com sempre, a la sintonia de Catalunya Música, el Gran Tour. Fem volar la imaginació per aquest inabastable univers musical i poètic. Bé, i de tota mena. Us ha fet companyia Victòria Palma. Adéu-siau.

0: El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
2: l'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle,
2: l'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la simfònica, l'Auditori. Temporada 2026-2027.

0: hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, doncs hola a tothom. I què, com va? Com estan els ànims? No sé si esteu d'acord que qui canta els mals espanta. Però d'on ve exactament aquesta dita? On va començar a agafar volada fins al punt que... Que, per cert, no fa gaire que un oient em sembla que era que ens deia que no es canta tant ara. S'ha anat perdent una mica aquesta tendència. No sé si això donaria per un tema. El cas és que el Capità Jurea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta amb rivets d'emblemàtic, perquè combina versatilitat i simplicitat, té una textura cremosa i reconfortant. Vaja, serà un viatge sense d'aquests sensorials de tradició, lleugeresa i harmonia, com un bacalao a braç. És un bacallà esqueixat, patates fregides de les laminades petitetes, ous remenats, ceba i olives, i es veu que fan com un montícul, fan un monyoc, i escolta'm, allà, escolta'm, tots volem més, tots en volem més, perquè fa festa. Sortirem des d'una cala, avui sortirem des d'una cala de Mallorca, després anirem a Madrid, de Madrid a Montijo, Portugal, d'allà a Oxon Hill, Maryland, de Maryland a Seattle, de Seattle a Hawaii. Avui fixa't quin salt farem, després passarem per Puchong, a Corea del Sud, a Jamshedpur, que això és a la Índia, a Viena,

0: a Stoke-on-Trent, Anglaterra, i acabarem a Sant Cugat del Vallès. I l'hora dels adeus amb l'escriptora i activista Carme Carrió demà presenta a Manresa Vells Relats Vells. Són històries fictícies basades en vivències reals viscudes per persones anònimes. Realitats que potser un dia ens tocarà viure. Què? Us hi apunteu?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
0: I la pregunta de bord. Quina cançó us porta directament a un record feliç de joventut? Jo en tinc una. Sugar Baby Love. A més, em recorda aquella de l'escola anant a Mallorca. A Serenal vam anar. I sonava de fons. Sugar Baby Love. Segurament a més d'una persona li ve a la memòria. Tots tenim una edat. I aquell temps, doncs, ho petava això. N'hi ha algun en concret que us vingui? En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música i el comandament tècnic Diego Monroy.
2: Benvinguts a bord.
0: I copilotant Anna Hernández.
3: Hola, tu sí que cantes, eh?
0: No, però és molt d'anar a menjar crema, el meu, eh?
3: Menjar crema.
0: Sí, el que realment queda enregistrat són moments, vinculats a la música.
3: Sí, més que la cançó, potser la cançó no saps moments. Ni com es diu, però és la melodia, la
0: sí,
3: melodia.
0: Sí, sí, sí. Tu segurament en tens alguna, tot i que ets molt jove.
3: Clar, jo segurament, però ens n'anem a cosa ja molt de nena petita, potser. Encara
0: bé,
3: em queda...
0: Però també
3: està bé,
0: marca,
3: està bé.
0: Potser la banda sonora de Nemo.
3: Per exemple, ui, tot el que tingui a veure amb Disney, amb princeses,
0: tot,
3: mare de Déu.
0: La música forma part de la nostra vida i avui crec que ens vols explicar alguna cosa en aquest sentit.
3: Doncs sí, avui vull destacar els 20 anys de l'Auditori de Girona, que celebraran aquest cap de setmana amb un programa d'activitats doncs, ben ple. Atenció a les dades de l'Auditori, perquè des del 2005-2006 hi han passat gairebé 2 milions de persones, 2.400 concerts i 1.200 congressos i esdeveniments, que es diu molt ràpid,
0: sí,
3: però és que són
0: sí.
3: Unes dades molt sorprenents. Aquest cap de setmana s'hi podran veure coses interessants com la visita de la soprano Liz Davidson, el concert participatiu amb la Girona Jazz Project o l'estrena absoluta de la commemoració dels 20 anys de Desglas, el projecte que va canviar la vida de Miguel Poveda.
0: Professionalment, i tant que sí, demà l'escoltarem perquè acabarem la ruta a Girona, que sí. S'ho dona. I tot plegat?
3: Tot plegat amb un objectiu, ells diuen molt clar, que és expressar que la música és el seu motor cultural i social, però que també hi han d'haver aquests congressos com a espai de transmissió de coneixement i de llegat.
0: Hi ha més d'un any que s'està esperant de Mysterious Tech.
3: Correcte.
0: Quina diries? En tenim tres,
3: avui en tenim tres, eh? Avui en tenim tres de molt xules. Jo crec que la primera és molt fàcil.
0: Massa fàcil.
3: Jo aniria per la segona.
0: Jo també.
3: I si l'encerten ràpid, anem a la tercera, que ja és al nivell avançat.
0: Què diu la segona? A veure.
3: La segona diu, el rei de la cuina de cullera que se serveix en tres toms.
0: En tres toms. El rei de la cuina de cullera. Hi ha algú que li vingui? I ara també hi ha algú que està esperant la melodia misteriosa. És aquesta. Amb arpa, eh? Us ha vingut alguna cosa? 93-048-53-21, línies obertes. 607-470-305, això és via WhatsApp, és allò de deixar una nota de veu o escriure. I després hi ha el correu fixa't com sona@catmusica.cat.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Mira, ara mateix som en una cala de Mallorca, perquè l'aigua sempre és molt present. I és que l'aigua no cansa. Amb la poesia central i essencial d'una arrel sensible i profunda. Fixa't com sona.

0: Que bé que entra aquest Blaus i Blaus, que és el cobre, el nou disc de Maria del Mar Bonet, L'aigua no cansa. Nou cançons inèdites en vinil i aquest elegantíssim llibre CD, Fotografies del mallorquí Pep Bonet, disponible en plataformes. I dissabte, presentació de categoria al Palau de la Música Catalana del Festival Guitar Barcelona. Maria del Mar, benvinguda i enhorabona.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Digues, digues.
1: Estic contenta d'estar amb vosaltres.
0: Igualment. Què representa per tu aquesta aigua no cansa?
1: Doncs el començament d'una història, no? Perquè a mi m'agrada pensar que doncs, tindré temps de continuar fent més aigües que no cansen, no? Perquè, bueno, fa un temps que visc a Mallorca i des que visc aquí, doncs, he anat retrobant amics i músics i discogràfica i tota una sèrie de coses que necessitava, doncs, per començar, doncs, una etapa nova i fer, doncs, un camí que a mi m'agrada dir que és bastant nou.
0: Que bé, 60 anys després i la il·lusió intacta.
1: I clar, home, per favor, això que no falti, no?
0: I tant. Quin és el missatge de l'aigua no cansa?
1: Doncs l'aigua no cansa vol dir que les cançons populars, fetes així de nou i diguéssim, renovades i ressuscitades, però donar-los camins i experiències noves, doncs són com l'aigua, que no cansa, no? La música ha de ser així, viva, popular. Quan és així, deia el pare Tinar que era com l'aigua que no cansa.
0: En aquest disc...
1: He volgut posar això.
0: En aquest disc, d'aquestes nou cançons, n'hi ha una que parla de la violència contra les dones i també contra la guerra.

0: desembre, que ja te'n vas endun tan males passades, que les dones d'aquest món puguin créixer alliberades. Maria del Mar, avui és notícia. Mata l'exparell al carrer de Figuera, a Figueres. L'endemà de ser detingut per trencar l'ordre d'allunyament. En el que va d'any, 3 dones assassinades a Catalunya i 19 en el conjunt d'Espanya. 1.360 des que va començar a registrar-se l'estadística el 2003. Què més es pot fer?
1: I moltes coses s'han de fer, crec, per treure aquesta violència del cap de la gent, no? Moltíssimes coses s'han de fer, perquè tota l'educació que portem fins ara, diem-ne que no serveix per res, en aquest sentit, no? Que no hi ha respecte per l'altre. O sigui, que jo crec que els escoles, des de petitets, molt petits, no s'introdueix la manera de tractar els altres, no? Com si fossin un temple, no es toca l'altre, no? No es toca, perquè si comencem així, doncs és com campi qui vulgui, no? Amb les matances, amb el matar els febles, les dones, els nens, la gent gran, les guerres, tot això significa violència, violència que s'hauria de treure del cap dels éssers humans per tenir un món millor, no? Un món que desterréssim aquest tipus de cosa, dient, jo crec, bueno, és una cosa que jo tinc al cap, no? De que l'altre és com un temple i que no s'ha de tocar. I si entra, s'entra de puntetes, mai violant ni violentant a ningú, ni matant a ningú, no?
0: Parlem de coses més maques. Dissabte al Palau de la Música i aviat l'Olímpia de París i gira presentant el disc. Què ens voldries destacar?
1: Doncs jo crec que destacar és que l'alegria de poder córrer per llocs i per teatres i donar aquest nou disc, que és el més destacable, no? I tu què en penses, d'això?
0: L'aigua...
1: Jo em sembla que parlo en el buit i que tu no... I tu què en penses, d'això, d'anar amb un nou disc per aquí i per allà?
0: Home, a mi m'emociona, perquè és sinònim d'il·lusió. I la il·lusió és un motor, jo cada vegada ho vaig veient més, és un motor bàsic, clau, per al benestar de les persones, de la pròpia persona i de l'entorn. No sé si estàs d'acord.
1: Absolutament, absolutament. Jo crec que sense il·lusió, doncs, no pot ser. Per mi no pot ser. Jo m'invento coses per tenir il·lusió, no? Per donar, una cosa que dius que t'agrada molt, no? Que és donar als altres, una mica de la teva poesia i de la teva música i que et diguin que els hi agrada, doncs, i que estan a gust aquell moment amb tu, no? Això per mi és fantàstic, fantàstic.
0: Aquesta és la idea que resum aquesta notícia d'última hora. Maria del Mar Bonet, molt més que una veu, un activista de la cançó, de la literatura i de la terra, i ara, doncs, tocarem un tema que m'ha arribat molt endins, que és aquesta Lluna de Pau, en la que hi participa el pianista cubà José María Vitier, amb un final especialment evocador. Aquesta peça tanca el disc dient molt, eh que sí?
1: Bé, el fet és que jo aquesta cançó la vaig començar fa molts anys, la vaig escriure fa molts anys, quan va començar.

0: fa la primera guerra del Golf, perquè vaig intuir o vaig creure que llavors començava una etapa molt dura per la Mediterrània i per la Mediterrània Oriental, per tots aquests països que ara cremen, no, que ara estan una altra vegada en guerres i que no sembla que no puguin acabar-se mai, no? Aquesta és la intenció d'aquesta cançó, demanar la pau, no? Demanar la pau per sobre totes les coses, demanar-li una lluna que considerem símbol pacífic, no? Que ens porti la pau, que no ens abandoni, no?
1: Maria del Mar Bonet, amb els millors desitjos, una fortíssima abraçada i per molts anys.
0: Moltes gràcies a vosaltres per continuar i per sentir la teva veu sempre tan maca, aquí portant música i portant il·lusió també a tanta gent.
1: Dos petons, Maria del Mar.
0: Una abraçada.
2: Lluna de pau, germana dels estels, viatgera tranquil·la dels espais i

0: Quina delícia, quina delícia. No ens abandonis mai, Lluna de Pau, amb José María Vitier, un final especialment evocador d'aquest La Lluna no cansa, un treball en els seus 60 anys d'ofici de Maria del Mar, un mes. I des d'aquí, doncs, la satisfacció parlant del que és el seu treball i també del de tantes persones que segueixen amb il·lusió algun projecte que els dona sentit. I després d'aquestes paraules tan ufanes, quina és aquesta música? Sabem que hi ha més d'una persona que ho vol dir, el 93048-5321, i després tenim la teca misteriosa que respon a aquesta pista. És el rei de la cuina de cullera que se serveix en tres toms. Tres toms. Hem recordat una mica allà on passaríem i d'allà neix aquesta informació. Això és...
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
0: I d'una cala de Mallorca ens anem cap a Madrid, on els madrilenys de so carrel se'ls coneix com a gats. Això es veu que ve de la Reconquesta, segle XI, quan un soldat castellà va escalar la muralla exterior com un gat i va aconseguir canviar la bandera morisca per la cristiana. I, és clar, vull dir, un gato, un gato. De Madrid, atenció, n'és el violoncel·lista de 35 anys, Pablo Ferrández. Per què es diu Pablo? Ara ho expliquem després de... Fixa't com sona...

0: El cant dels ocells sol ser el colofó dels concerts de Pablo Ferrández, vinculat especialment al músic del Vendrell gràcies al seu pare, el violoncel·lista també, i que als 18 anys, escoltant un disc de Pau Casals, tocant Dvořák, li va canviar la vida. Va deixar la carrera de ciències per dedicar-se en cos i ànima a l'instrument i a formar part de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tal era la devoció per Casals que en el seu fill li va posar de nom Pablo, en honor al músic. Ferrández, fill, segueix la passió del pare que porta arreu del món. I aquesta música misteriosa? Ens la mirarà d'endevinar la Montserrat de Mataró. Montserrat, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Com estan els ànims per aquí, per aquesta contrada?
1: Bé, fantàstic, fantàsticament bé, molt bé, molt bé. Aquí escoltant el teu programa, que ara li deia a l'Anna que és l'únic dia que el puc sentir en directe. Els altres dies assajos amunt i avall.

0: Clar, però això
1: però,
0: també
1: però
0: és
1: bueno.
0: mostra d'il·lusió poder assajar amb cors,
1: Home, i
0: no?
1: tant, i tant, i tant, i tant. Sí, és que fins ara t'escoltava en directe els dilluns i els dimecres. Però ara els dilluns hem començat ja a matar els assajos amb la missa de les Santes.
0: Molt
1: I
0: bé.
1: és clar, tampoc hi podem faltar.
0: Un homenatge a aquesta gent que d'alguna manera lidera, no?, aquest activisme al voltant de la música i
1: Sí, és
0: que fa
1: clar que sí.
0: possible que, doncs, persones com tu trobeu aquest punt de contacte, que això és
1: I
0: salut en
1: tant.
0: tots sentits.
1: I tant que sí. Sí, sí,
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: sí, sí. Pel cos i per l'ànima, per tot.
0: Molt bé. De qui és aquesta música misteriosa?
1: A veure... Jo diria que és de Granados
0: Molt
1: i que és
0: bé,
1: la dansa cinquena.
0: Molt bé, l'andalusa. Molt bé, molt bé. Quina preciositat de música.
1: Oh, jo l'havia tocat, jo l'havia tocat moltíssimes vegades, Xavier.
0: Que bé, que
1: Quan
0: bé.
1: estudiava piano l'havia tocat moltes vegades. Sí. Per això, a la que he sentit les notes, dic,
0: Els primers acords. A més, l'escoltarem per arpa i acordió. Que
1: Oh,
0: això estarà molt
1: imagina't,
0: bé.
1: eh?
0: Sí, sí,
1: Sí,
0: sí.
1: sí. Fantàstic, fantàstic.
0: Fenomenal, Montserrat.
1: Doncs
0: Doncs
1: molt bé.
0: acabes de
1: Doncs
0: guanyar
1: molt
0: una
1: bé.
0: dedicatòria sorpresa. O sigui que
1: Fantàstic,
0: ja
1: doncs
0: trobarem la manera.
1: ja ens ho pensarem, ja ens ho pensarem.
0: Molt
1: Molt
0: bé,
1: bé, Xavier, doncs moltes
0: gràcies.
1: felicitats pel programa, que m'encanta,
0: A
1: eh?
0: tu, igualment.
1: Vinga,
0: Adéu.
1: gràcies. Adéu.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Doncs va, que ja tenim una música misteriosa doncs resolta. Què tal si, Diego, els brindem la segona? A veure què tal. No sé si l'hem fet massa llarga, aquest intro. I després, pel que fa a la teca misteriosa, el rei de la cuina de cullera que se serveix en tres toms. Bé, bé. Mira, ara mateix de Madrid ens n'anem a Portugal. Anem a Montijo, a tocar de Lisboa, a la riba de la desembocadura del Tejo. Montijo és ciutat de flors i de porcs. Es veu que és una de les indústries més importants. I uns plats estrella en allà són les febres del combre. Són unes tires de carn magra a la brasa. A Montijo hi va néixer fa 57 anys Dulce Pontes. Fixa't com sona.

Això és canyella en rei, mas, però de totes, totes, eh? Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatori, pel·lícula, per cert, que d'estrena es veu que va ser un fracàs, i va ser gràcies a la banda sonora aquesta, Ennio Morricone, que va revifar una obra mestra ara en versió de Dulce Pontes amb la Roma Sinfonieta i el cor Città de Roma en Operton. Dulce Pontes abraça tant el jazz com el pop i la música tradicional i no li agrada que només se la consideri fadista. Per cert, destaca com un tresor al silenci. És a dir, allò de no vull sentir res. Està temps així. El silenci té la seva força. El rei de la cuina de cullera que se serveix en tres toms, és a dir, en tres vols. Se serveix en tres vols. El rei de la cuina de cullera, a una de les ciutats que voltem avui. I aquesta música misteriosa... El 930485321, el 607470305, mentre deixem Montijo a Portugal, solcarem l'Atlàntic i ens n'anem al Bronx, sí? Al barri de Nova York, que ja no és tan conflictiu i perillós com es va arribar a pensar. El Bronx és molt més que el seu passat. Avui és la zona més verda de la ciutat, bressol del hip-hop, amb l'estadi de béisbol dels Yankees i un cementiri dels més bonics del món amb la seva Jazz Corner. Una mica el racó del jazz amb llegendes enterrades com Miles Davis, Duke Ellington o Celia Cruz. I el 1989, qui diríeu que va néixer al Bronx?

0: Ese ritmo sabrosón. I tant, Recházame, una mena d'estàndard de la bachata de Geoffrey Royce Rojas, més conegut com a Prince Royce, ascendència de la República Dominicana i sovint amb una gorra dels Yankees. Abans de ser famós, per cert, treballava en una botiga de telefonia mòbil a Nova York i els guanys havia de fer el poc que podia estalviar, anaven directes per poder pagar el lloguer d'un estudi de gravació per les seves primeres maquetes. I en contra de molta gent que li deia t'equivoques, no te'n faràs res, llançaràs els diners, la seva mare li deia endavant, endavant, vinga, som-hi. I què va passar? Doncs que va funcionar. I com li va agrair Prince a la seva mare? Li va comprar un centre d'estètica. Es veu que la mare havia tingut sempre el somni de tenir un centre d'estètica i quan hi va haver virolla, doncs escolta'm, fem allà un centre d'estètica. I ara tenim en línia la Pilar. Pilar, benvinguda.
1: Hola, Xavier. Bona nit.
0: La Pilar, va endevinar. Què vas endevinar exactament l'altre dia?
1: Vaig endevinar Inabel Stuart.
0: Ah, molt bé. Eva, sí. Exacte. Doncs exacte. El premi és poder dedicar a qui vulguis una peça sorpresa i has triat els pares.
1: Sí.
0: La Maria Àngels i el Jaume, de 84 i 85 anys, que ara no saben que els trucarem.
1: No, exacte.
0: Serà una sorpresa ben maca i els hi posarem els vells amants de Joan Manuel Serrat, del 68, que és una mica el compendi de l'amor compartit amb complicitat i aquells petits gestos quotidians, malgrat l'envelliment i el pas del temps.
1: Que no es perdin.
0: Que no es perdin. I és el que veus amb els pares.
1: Sí, sí, sí, almenys que ho conservin. Que ho conservin, que tenen salut i poden estar junts i això és molt important.
0: Què deuen estar fent ara, a aquesta hora?
1: Sí, potser mig preparant el sopar.
0: El sopar. Qui despenjarà, el pare o la mare?
1: La mare.
0: La mare.
1: És el telèfon de la mare. Sí.
0: L'Anna ja la truca ara mateix. A veure, Maria Àngels i Jaume no saben res i la seva filla Pilar els saludarà. A veure... A veure qui contestarà. Això és la ràdio en directe, eh? Quina fresa. Ara no hi sé. Ah, sí, sí. Hola. Hola.
2: Hola.
0: Hola. Que parlem amb Maria Àngels?
2: Sí, sóc jo mateixa.
0: Maria Àngels, personalment no ens coneixem, però sí que la seva filla els coneix molt bé. La Pilar els saluda.
2: Hola. Sorpresa.
1: Hola, què feu?
2: Mira, per aquí a casa, preparant el sopar.
0: Maria Àngels, l'estem sentint a vostè a través de la ràdio.
2: Fantàstic.
0: És Catalunya Música i la seva filla va guanyar un premi que era poder sorprendre per dedicar-li una cançó a algú i els ha triat a vostès i els hi dedica el tema de Joan Manuel Serrat, Els vells amants.
3: Els seus cabells el temps ha tornat blanc.
0: És una cançó que recorda molt bé vostè.
3: Les seves mans nervioses i arrugades.
0: Què tal es troba, Maria Àngels, de salut? Llàstima que tenim una mala comunicació, eh? Quina pena, em fa ràbia, amb això. Llàstima, sí, tenim una mala cobertura. Però escolta'm, el missatge jo crec que ha arribat. Ara deu estar emocionada la mare. Ha hagut de despertar la paella, tenia una paella que devia estar fent uns ous ferrats i ara se li estava cremant.
1: Segur.
0: Molt bé. Escolta'm, Pilar, ha sigut maquíssim aquest moment. Sentim no poder-ho allargar per la qualitat del telèfon. Però llarga vida per la Maria Àngels i Jaume, que pugueu compartir tants moments bons com aquest.
2: Gràcies, gràcies.
0: Ara sí que la sentim bé. Maria Àngels, ara sí que l'hem sentit bé.
2: Ara l'heu sentit bé.
0: Ah, ja hi ha hagut un canvi. Sí que bé. Què vol dir-nos, Maria Àngels, per com a consell de vida?
2: No ho sé.
0: Jo què sé, de vida, ara. Quin és el seu... Li agrada la cuina a vostè, Maria Àngels? Li agrada cuinar?
2: Sí, i tant.
0: Quin és el seu plat estrella?
2: No ho sé.
1: Ja ho diré jo.
0: La vedella amb bolets.
2: La meva filla.
1: La vedella amb bolets,
0: és que,
1: sí.
0: És que aquest país, aquest país...
1: Sí, fa molt bona.
0: Les que segur, hi posa. És que ja sembla que l'estic olorant, Maria Àngels. I el Jaume és aquí a la vora o no?
2: Sí, tant, també està aquí.
0: Vol passar-me'l i el saludem així breument?
2: I tant.
0: Així, s'ha agafat, eh? A veure, la comunicació, segons com... Jo sóc molt partidari de canviar d'orella. Quan no hagi bé, canvieu-vos a l'altra orella.
1: Està bé, això.
4: Sí. Què tal?
0: Jaume, què tal?
4: Sí, anem fent.
0: Us estem escoltant des de Catalunya Música gràcies a la vostra filla Pilar.
4: Ja.
1: És un gran hortalà, Xavier.
0: Ah, sí?
1: El nord és la meravella de la comarca.
0: Quin és el producte estrella, els pebrots?
1: No.
4: Els tomàquets.
0: Quina variant teniu, la RAF?
4: No,
0: m'agrada molt la RAF a mi. Quina variant teniu?
4: Ara hi ha moltes classes, però has de saber què plantes, perquè no és que no hi teníem per res nosaltres amb les tomates. Per anar al prat dit, és el que la gent no sap fer, no sé per què.
0: Clar.
4: I vàrem veure que venien dos senyors amb un cistell de tomates cada un. Jo no sabia res. I dic, quina il·lusió que fa això. I cada 5 minuts jo anava de bracet amb ells, ja. Els van convidar a menjar olot.
1: Que bé.
0: No, està molt bé. Jaume, la filla us ha dedicat els vells amants de Joan Manuel Serrat.
4: Sí, ja ho sé, ja. És molt maca, ja.
0: I tant. Doncs, Jaume i Maria Àngels, m'ha agradat de saludar-los i els desitjo el millor. I quan em cruspeixi una vedella amb bolets, pensaré en vostès.
4: Que bé.
0: És que és molt bona la vedella amb bolets, eh? Molt bé. Doncs una abraçada, Pilar. No sé si vols tancar el tema.
1: Bueno, donar-los les gràcies per tot el que ens han donat i ens van donant, i que tinguin molta salut per tenir-los al costat durant molt de temps. Eh?
0: I tant.
1: Que bé.
0: Doncs vinga, una...
1: Gràcies.
0: Molts records, Maria Àngels, Jaume, Pilar.
4: Gràcies.
0: Adéu-siau.
2: Gràcies.
0: Aquest és el tipus de programa que m'agrada, perquè hi ha un tema meva, és un tema meva. Sí. Hem dit a quina emissora estem? No, diguem-ho. Fixa't com sona a Catalunya Música. I atenció, perquè del Bronx ens anirem cap a Oxon Hill, residencial i comercial de Maryland, districte de Washington, D.C. Bressol del científic naval Roger L. Eaton, principal inventor del GPS durant la Guerra Freda. Va assentar les bases tecnològiques del sistema de navegació per satèl·lit. Allà també hi va néixer el 1963 Eva Cassidy. Mira quina versió d'aquelles fulles de tardor.

0: quanta confitura concentrada. Eva Cassidy acompanyada de la Simfònica de Londres i les Fulles de Tardor, Autumn Leaves, estàndard de jazz multiversionat, Sinatra, Clapton, Piaf, cançó francesa del 45, Les Fulles Mortes, del poeta Jacques Prévert, música de Joseph Cosma, i Johnny Mercer en va escriure la lletra en anglès i va esdevenir doncs un clàssic de la melancolia. Eva Cassidy, vida curtíssima, 33 anys a causa d'un melanoma. Des d'aquí el nostre suport incondicional per a les persones que estan passant ara per una situació en aquesta línia. Un gran talent estroncat, ampli registre en el jazz, blues, folk, rock, gospel o pop.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Aquí estem, passats 3 quarts de 9, a Maryland, a Washington. Hi ha algú dels oients a Catalunya Música que visqui aquí als Estats Units ara mateix? Tenim ganes de que coincidim algun dia allò passant, allò traient la mà per la finestra. Maig. Però això ja és imaginar molt, eh? El que tenim coses més tangibles. Per exemple, hi ha una teca misteriosa que és d'una de les ciutats que avui doncs visitem, on el rei de la cuina de cullera se serveixen 3 bols. Et serveixen allò, cuina de cullera, i no t'ho serveixen només amb un, sinó amb 3 bols.

Segurament algú potser està pensant. I després n'hi ha un altre que és super, una miqueta més assequible, que dèiem, la fem, no la fem, l'espiral dolça més famosa del món. Del món, l'espiral dolça més famosa del món. I la segona música misteriosa. Directe 93-048-53-21-607-470-305. I de Maryland ens n'anem a Seattle. Anem a la costa oest dels Estats Units, que és on hi ha la seu de les oficines d'Amazon, de Jeff Bezos. Avui és una icona, no?, que la veiem arreu, amb paquetets i paquetassos. Aquí es veu que allà a Maryland les oficines centrals ocupen gairebé un barri sencer de la ciutat. De Seattle n'era Jimi Hendrix, el guitarrista, i també va ser bressol del grunge, el subgènere del rock alternatiu que va canviar la moda i la música de tota una generació. Però nosaltres ens quedem amb l'Orquestra Simfònica de Seattle.

0: Brillant, aquesta dansa hongaresa número 5 de Johannes Brahms amb la Seattle Symphony Orchestra. I Brahms es veu que era amant de la música folklòrica i gitana que escoltava a les tavernes d'Hongria. De fet, per aquesta dansa número 5 es va inspirar en un chardash. Chardash, una dansa tradicional del compositor hongarès Béla Keller. La Simfònica de Seattle des del 1903 és una de les institucions culturals més antigues i respectades del nord-oest dels Estats Units.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I The Mysterious Deck, aquesta teca misteriosa al rei de la cuina de cullera que se serveix en 3 bols, 3 toms. Mira, i des de Suïssa ho volen mirar d'endevinar. Carme, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
0: Que bé que s'està aquí a Suïssa, que sí?
2: Home, pues sí, estem molt bé. La veritat que ens està plovent algun dia, però bueno, podem fer alguna excursió i a més pues estem treballant.

0: ballant també, saps? Hem
1: Magnífic.
0: canviat una miqueta el xip, el ritme del treball.
1: Quina sort, poder-ho fer, quina sort.
0: Doncs pues bueno, penso que sí, que tenim molta sort.
1: I tant, i tant. Sí, perquè vol dir autonomia, vol dir llibertat, vol dir una salut en tots sentits, no?
0: Sí, sí, sí. Estem molt contents aquí.
1: Doncs ara...
0: Estem passant molt bé i sense deixar la feina, per això.
1: Clar que sí. Doncs imagina't ara, Carme, que endevinéssim aquesta teca misteriosa. Quina serà?
0: Bueno, a veure, jo crec que és el cocido madrileño.
1: Molt bé, però molt bé. The cocido madrileño. Molt bé. Que bé, que bé.
0: Bueno, com... pues...
1: Es veu que sí, els serveixen en tres vols.
0: Sí, no, sí, sí, sí.
1: Està molt bé, clar, heu anat lligant caps. Doncs vinga, dedicatòria sorpresa per meditar, qui serà? Anem-hi pensant. Vols aprofitar per enviar algun missatge a l'audiència?
0: Bueno, doncs no sé, desitjar a tothom molt bon vespre i, bueno, res més.
1: I visca la música.
0: I visca la música, exactament.
1: Sí.
0: I visca la música.
1: Que no falti. Doncs
0: una abraçada. Et seguim cada dia, eh? Et seguim
1: que
0: cada
1: bé,
0: dia,
1: bé,
0: des d'aquí.
1: Doncs sí, tot un honor.
0: Bé.
1: Carme, passeu-ho molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Molts records. Adéu-siau.
0: I moltes felicitats pel programa, eh?
1: Igualment, igualment. Sí, això és que és la ràdio s'estima. Una cosa, aquesta música misteriosa no hi ha ningú que li vingui? 93-048-53-21 o bé 607-470-305 mentre marxem via oest de Seattle anem a Hawaii. T'imagines, a Hawaii, el grup d'illes més aïllat del planeta Terra. Està fixat a 3.800 quilòmetres de la costa dels Estats Units i més de 6.000 del Japó. El 90% de les espècies de plantes i animals autòctons de Hawaii no es troben en cap altre lloc del món. Hawaii té la muntanya més alta del món, la Manuakea, algú dirà, home, però no és l'Everest, atenció, és un volcà adormit de 4.207 metres sobre el nivell del mar, però 6.000 per sota. És a dir, en total, 10.000, o sigui, 10 quilòmetres de llargada. I a l'hivern, el cim s'omple de neu i pots estar fent surf de dia i neu a la tarda. A Hawaii, atenció, hi va néixer el 1971 la cantautora Sarah Love. Que bé que entra aquest tema.

0: Hi ha moments que cal, eh? Hold Me Now, abraça'm. Dels Thompson Twins, en versió de Sarah Lowe, excel·lent reinterpretació d'aquest himne del tecnopop dels 80. El disc de debut, Season It Leaves, èxit destacable. Sara, per cert, aquí història personal, tenia 4 anys i en ple divorci dels progenitors, el pare la va segrestar a ella i al germà. Se'ls van portar directament a viure a Israel. Van estar 10 anys fugitius fins que l'FBI els va rescatar amb 14 anys i els van retornar amb la seva mare, a qui pràcticament doncs, ni recordava, no? O sigui, aquelles coses que formen part de la realitat dura i trista en molts casos. Hold Me Now, Sarah Lowe. Això és...
1: Catalunya Música.
2: On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, a Catalunya Música.
0: Som camí d'un 9:15. Saludem la gent que està en ruta i escolta aquesta emissora i ens fem costat mútuament, en aquest sentit, doncs, viatjant en ruta, clàssics de pràcticament de tots els temps i amb una mena de gaming, de juguesca, de música misteriosa. El 93048-5321 d'aquí una estona sonarà, 607-470-305 i precisament de Hawaii, al vell mig del Pacífic, ens anem a Corea del Sud. Seguim el sol, anem a Puchong, exactament la meca oficial del manga, del còmic coreà. Aquí hi ha el Museu del Còmic de Corea, el Puchong.

International Comic Festival, el més gran d'Àsia, i estacions de metro, autobusos i molts carrers decorats amb dibuixos i personatges de còmics. Ciutat Natal fa 43 anys, atenció, de l'arpista Lavinia Meijer. Fixa't com sona.

0: Nosaltres també ens hi sumem. Quanta plenitud amb només una arpa i un acordió. És l'andalusa de les danses espanyoles d'Enric Granados, finals del XIX, amb l'acordeonista Karel Krajenhorf i l'arpista Lavinia Meijer, coneguda per trencar els límits de l'arpa, des de música de Philip Glass fins a Radiohead, coreana d'origen, però tot una celebritat als Països Baixos. Es veu que quan tenia 2 anys, una família holandesa la va adoptar i va créixer allà. Veus? De la que entres al terreny personal és una altra dimensió. I parlant de dimensions, aquesta música ens la mirarà d'endevinar el Pere de Piera. Pere, benvingut.
1: Hola, bon capvespre.
0: Igualment. Què fem aquestes hores escoltant el programa? Què fem exactament?
1: Bé, jo sóc un nouvingut aquí a la vostra escolta.
0: Ah, que bé.
1: És el segon programa que escolto i m'ha adreçat aquí un amic comú, en Joan Josep del Bosc de l'Àliga.
0: Ah, que bé, que bé. Tenim això, ambaixadors. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. I bueno, he sentit aquesta cançó, m'ha semblat que en sona,
0: sí,
1: però igual no és la que penso.
0: A veure, doncs va, a veure, digues, quina

0: et sembla?
1: A mi m'ha sonat a xic tu xic.
0: No, però molt bé. No, però molt bé. Molt, molt. Sí,
1: M'ha
0: sí.
1: sonat antic, encara que fos versió moderna, no?
0: Sí, no,
1: Però...
0: no, no.

0: Bueno, per trencar el gel per mi.
1: Exacte. I vés a saber, ara qui t'estarà escoltant, que quan pengem te trucarà i dirà: Pere, t'acabo de sentir a la ràdio.
0: Exacte, sí, sí, pot passar això, exacte.
1: Molt bé. Una abraçada gran i per molts anys.
0: Igualment,
1: records, Xavier.
0: Records a Pere. Força ràdio.
1: D'acord. Adéu-siau, que vagi molt bé.
0: Adéu.
1: Doncs va, que ens n'anem ara de Puigdemont, aquí a Corea del Sud. Fem un salt d'aquests que porta moltes hores amb avió, que es fa llarg, que es fa llarg, perquè ens n'anem exactament cap a Stoke-on-Trent, Anglaterra, entre Manchester i Birmingham. El famós capità del Titanic, Edward John Smith, va néixer i es va criar aquí. I el recorda una estàtua en el seu honor i una cervesa local anomenada Titanic. De quin és, 1974, una estrella rutilant i segona misteriosa d'avui. Som...

0: Els mateixos músics de l'orquestra London Session sumant-se a la satisfacció per la gravació d'aquest Beyond the Sea amb Robbie Williams, tema francès, 1943, La Mer, de Charles Trenet. Jack Lawrence l'adapta a l'anglès i canvia el significat. Mentre la versió francesa parla de la bellesa del mar, l'anglesa la converteix en una cançó d'amor més enllà del mar. Bobby Darin, el 59, ho va petar i la versió de Robbie Williams va ser escollida el 2003 per la banda sonora de la pel·lícula Buscant Nemo. Des del 2010, Robbie Williams està casat amb l'actriu nord-americana Ada Field i ha reconegut que ella i els quatre fills li van salvar la vida ajudant-lo a superar depressions, ansietat i addiccions. I abans de passar a l'hora dels adeus, m'agradaria felicitar el Carlos, que ens escriu per dir l'espiral dolça és l'ensaïmada? I tant! Carlos, és l'ensaïmada, és clar, però hem pensat que aquesta potser millor, i només amb una tirada el Carlos l'ha clavat. Doncs estàs convidat a fer una dedicatòria i a través de... ens podem comunicar com ho has fet a través del correu. I ara sí, l'hora dels adeus amb Carme Carrió, que demà divendres, demà passat, presenta a Manresa Vells Relats Vells.
1: L'hora dels adeus.
0: Vells relats vells són històries fictícies basades en vivències reals viscudes per persones anònimes. Sabem qui, on i com volen ser cuidats cadascú quan arribi el moment. Carme, benvinguda i moltes gràcies.
2: Hola, bona nit a tothom i moltes gràcies, Xavier.
0: Són realitats que potser un dia ens tocarà viure, no?
2: Segurament, i segurament hi ha gent que li toca viure o que viu algunes d'aquestes situacions adverses.
0: Per exemple...
2: Deixa'm dir una cosa a l'audiència, Xavier.
0: Sí.
2: Jo, quan ens escrivia això, vaig tenir l'atreviment, perquè a vegades has de ser atrevit a la vida, i et vaig demanar de fer el pròleg del llibre.
0: Sí.
2: I quan em vas contestar que sí, vaig tenir una gran alegria. Per tant, jo vull donar les gràcies públicament a la teva participació i a les paraules que dediques en aquest llibre. És un regal que el portaré sempre dintre del meu cor.
0: Doncs de teves a meves, Maria Carme, perquè també em fa il·lusió situar-me en una realitat que, com per molt que vulguem pensar que no vam nosaltres, ens hi acabarà anant. Us imagineu, per exemple, enamorar-vos als 90 anys, no 80, 90 anys? Això passa en un dels relats.
2: Sí, i és molt maco. Jo penso que en la vida tinguis l'edat que tinguis, no has de tenir por a l'amor, a viure plenament, a estimar, a ser estimat i a vèncer dificultats que a vegades la gent de l'entorn t'hi pot posar.
0: També...
2: Jo he de dir públicament que aquest relat, Xavier, és un relat que vaig viure. El que passa que jo l'he trasladat amb altres noms i amb altres situacions, però és un relat que vaig viure de prop i em va tocar molt a l'ànima, i a la gent que ho hem viscut i que ho vam viure encara ho tenim present.
0: També pot passar que et facturin a la residència mentre pretenen l'herència anticipada.
2: Bueno, doncs això passa moltes vegades i això és molt trist i justament és un maltractament a la persona gran que vol viure a casa, que no vol anar a la residència perquè no d'aquesta situació de dependència ni de cuidar-los extres i que no obstant per comoditat dels fills la posen en una residència. Això passa continuadament. Hi ha gent que no vol anar a la residència. I jo vaig tenir una experiència fa poques setmanes amb una senyora de 103 anys que la família la volia posar a la residència. Era una amiga meva que coneixia del barri. Em va trucar i em va dir: Carme, vine a ajudar-me. Llavors jo em vaig assessorar a serveis socials, les postures que podien sortir d'aquí, i vam lograr que la família, això era en dijous, dilluns ja l'ingressaven a la residència. I ella no volia. Ella no

0: volia. Volia morir a casa, com va passar al cap d'unes setmanes. Vull dir que és llestimós que no escoltem els desitjos i les necessitats que tenen la gent gran.
1: Aquest llibre, Vells Relats Vells, és una aproximació a les inquietuds de les persones grans i compta amb les il·lustracions dels alumnes de primer curs de l'Escola d'Art de Manresa. Com neix aquest diàleg intergeneracional?
0: Mira, estic molt contenta perquè avui mateix m'han comunicat que seran allà, que estan molt il·lusionats. Jo vaig anar a l'Escola d'Art de Manresa perquè volia aquest diàleg intergeneracional i que la gent jove parlés de la bellesa. I en el llibre hi ha els dibuixos. Tu els has vist, no?
1: I tant, i tant, i tant.
0: N'hi ha alguns de molt guapos.
1: I tant, i tant. I has dit, seran allà, seran aquest divendres a Manresa, a les 6,
0: seran
1: a la sala...
0: Seran allà tots, perquè alguns treballen a la tarda, ells fan classe al dematí, però en vindran la professora, la Iris, i després alguns d'aquests que van fer els dibuixos. Jo estic molt contenta perquè penso que ens hem d'acostar a la gent jove que entengui que a la vida la bellesa arriba en un moment i que ells poden ajudar a que tot això sigui millor.
1: Serà aquest divendres a les 6 a la sala d'actes de la Biblioteca del Casino de Manresa i tindré el goig d'acompanyar-vos.
0: Sí. Molt bé. T'esperem amb una gran abraçada i us donem gràcies per tot el que ens ajudeu.
1: Vells Relats Vells és una reflexió sobre els potents canvis demogràfics i socials amb cada cop més centenaris, menys naixements i més gossos.
0: Sí, bueno, ens han de plantejar. Anem a una societat de gossos, hem abandonat l'educació dels infants i tenir criatures, hem abandonat procrear per comoditats i per viatjar pel món. Aquest és un dels relats.
1: Carme Carrió no és el primer llibre que dedica a la bellesa i lidera una ineludible revolta dels cabells blancs per ajudar a viure la bellesa en plenitud, dignitat i benestar personal. D'on et ve aquesta vocació, Maria Carme?
0: Bueno, jo sempre he sigut voluntària a la vida a nivell altruista. M'ha agradat participar en les coses socials que he tingut properes. Si puc ajudar a canviar l'entorn i a millorar coses, doncs m'agrada. Penso que a la vida hi ha moltes facetes i una d'elles és el voluntariat. Jo penso que Catalunya és una escola de voluntariat arreu del món i que ser voluntari o ser voluntària també ens aporta molt a la gent que ho som. Per tant, no només donem, sinó que també rebem.
1: Carme Carrió ha triat per dir adéu al cant de llibertat Va Pensiero, el cor més famós de l'òpera Nabucco de Verdi, que és un cant ple de nostàlgia i esperança. Tanca el programa, Carme.
0: Bueno, jo he triat justament aquest cant perquè penso que la gent gran ha de ser lliure, ha de tenir la llibertat, hem de trencar l'edatisme i, sobretot, recuperar la dignitat per a les persones grans. I moltes gràcies.
1: A tu per la feina que feu i us esperem demà a partir de les 8, com sempre, per una nova edició. I, doncs, Carme, fins divendres a les 6.
0: Divendres. Molt bé.
1: Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Gràcies.

0: Fins aquí. Música sense paraules.
1: El maig arriba carregat d'excel·lència al Teatre de Sarrià. El dijous 7, el Trio Lorca.
2: El dimecres 13, el millor jazz. El diàleg entre el vibràfon de Christos Rapalides i el piano d'Ignasi Terraza.
1: Polifonia el 21 amb el cor Sine Nomine i el seu homenatge a les dones compositores.
2: I per tancar el mes, el dijous 28, Estepes Allunyades. Shostakovich i Elisenda Fàbregas amb el violí de l'Anna Trotovchek, el cello de Sebastián Hurtó i el piano de Maria Canyigaral.
1: teatredesarrià.cat. Teatre de Sarrià, el teu refugi de la gran música.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: Arriba la Diada Pau Casals a Barcelona els dies 9 i 13 de juny en el marc del 150è aniversari del naixement del mestre. El dimarts 9, el Quartet Casals oferirà un recital al Palau de la Música a les 8 del vespre, acompanyats del pianista Alexander Melnikov. I el dissabte 13, a les 12 del migdia, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona obre les portes a diversos conjunts de joves intèrprets. Més informació a paucasals.org. Recomanat per Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
6: Catalunya Música.
7: Catalunya Música.

0: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
1: Bona nit. La protagonista de la sessió d'avui, la violoncel·lista Tomé Carvajal, ha portat el seu instrument fins a un territori que li segueix sent poc habitual. Reid és, a més de violoncel·lista, compositora i excepcional improvisadora que, després d'haver desplaçat el seu interès cap a la música clàssica fins al jazz, va debutar el 2015 com a líder del seu vibrant quartet, demostrant que el violoncel podia prendre el rol protagonista també en aquest territori. Reid i el seu quartet han seguit treballant des d'aleshores i acaben de publicar el quart àlbum de la banda, Dance Skip Hop. Sentim-ne un tast per començar. Benvinguts.

Dance, skip, hop. Balla, salta, brinca. Podria ser la traducció del títol del tema central d'aquesta nova publicació de la violoncel·lista Tomeka Reid amb el seu quartet. Títol rítmic per un treball que obre espectres tímbrics molt amples a partir de les propulsions rítmiques del baixista Jason Repke i del bateria Thomas Fujiwara. Mary Halvorson és la tercera pota d'aquest quartet de la violoncel·lista Tomeka Reid.

la violoncel·lista Tomeka Wright i la guitarrista Mary Halvorson conversant en aquest tema Silver Spring Fig Tree, la figuera de Silver Spring, un homenatge a la ciutat de Maryland on va créixer Tomeka Wright. Seguim gaudint de la música de Dance Skip Hop.

Under the Aurora Sky, un dels temes que permeten a la violoncel·lista Tomeka Reid desplegar el seu registre melòdic en aquesta formació que té els instruments de corda com a eix central. El treball que aquest mateix quartet de Tomeka Reid publicava el 2024, 3 més 3, hi trobem aquest altre tema.

Tommy Cartwright i aquest so explosiu del seu quartet amb Mary Halvorson, Jason Ripke i Thomas Fujiwara. Quartet de la violoncel·lista nord-americana que el 2015 havia debutat amb aquesta altra gravació que també recuperem avui.

et al, amb el quartet de la violoncel·lista Tomeka Reid, que prenent les bandes de violoncel·listes com Fred Katz i Abdul Wadud com a model, ha acabat trobant una nova manera d'incorporar el violoncel al llenguatge jazzístic.

El Nicky's Bop el trobem a l'àlbum All New, antic nou podria ser la traducció del títol d'aquest projecte, que Tomeka Reid, Mary Halvorson, Jason Repke i Thomas Fujiwara publicaven el 2019. Una visita al passat del jazz amb una nova òptica. Visita el blues també en aquest Wabash Blues que ens porta fins al final del nostre temps. Fins demà. Bona nit.

Del compositor finlandès Jan Sibelius sentirem a continuació la seva obra més celebrada, el concert per a violí i orquestra en re menor opus 47 de l'any 1903. Ens acompanyen Miriam Fried, violí, i els membres de l'Orquestra Filarmònica de Helsinki sota la direcció d'Oko Kamu.

S'acaba aquí el concert per a violí i orquestra en re menor opus 47 de Jan Sibelius. Ens acompanyaven Miriam Frid, violí, i els membres de l'Orquestra Filarmònica de Helsinki sota la direcció d'Oko Kamu.

0: Catalunya Música.
1: La nostra selecció continua amb el Trio Piano número 2, en sol major opus 98, en forma de suite, de Vincent Dandy. Els intèrprets seran el violinista Jacques Prat, el violoncel·lista Emmanuel Goguet i el pianista Kun Wu Paik.

0: Hem sentit el Trium Piano número 2 en sol major opus 98 en forma de suite de Vincent Dandy en la versió del violinista Jacques Prat, el violoncel·lista Manuel Gauguet i el pianista Kun Wu Paik.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuarem la nostra programació sentint ara el quartet en fa de Maurice Ravel en un arranjament per a quartet de saxofons fet per Johan van der Linden. Ens acompanyen els membres del quartet de saxofons Aurelia.

0: Hem sentit un arranjament per a quartet de saxofons del Quartet en Fa, de Maurice Ravel. Ens acompanyaven els membres del quartet Aurelia.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Tot seguit, l'Orquestra Filarmònica de Munic, dirigida per Sergiu Celibidache, interpreta la Simfonia número 3, Renana, opus 97, de Robert Schumann.

0: Hem sentit la sinfonia número 3, Renana, opus 97 de Robert Schumann, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Munic, dirigida per Sergiu Celibidache.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: A continuació podrem sentir la sonata per a flauta, violoncel i clavecí número 4 en do major de Franz Xaver Richter, una obra composta l'any 1764 que ens ofereixen Paulina Fred, flauta, Heidi Peltoniemi, violoncel i A. Pohjekkinen, clavecí.